0: todavía hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
1: Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
2: Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
3: ¿Blanco y en botella?
2: Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
4: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat. Comencem amb una última hora, i és que el govern i els comuns han arribat a un acord pels pressupostos i en principi està previst que avui signin aquest acord. D'aquesta forma, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura l'aprovació dels pressupostos del 2026, volíem dir. Els del BIAC han estat negociant els darrers dies una actualització del seu pacte pels nous comptes. A tot això, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, celebrada aquest dimecres a Madrid, ha concretat també algunes de les mesures previstes a l'acord, en aquest cas entre el govern i Esquerra, precisament per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions a Catalunya, participada per ambdues administracions. També s'ha decidit signar un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i també s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Ho explica el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
8: L'objectiu és ampliar en aquests 25.000. Saben que vàrem començar la legislatura al voltant dels 18.000 agents del cos de Mossos d'Esquadra. El govern anterior havia arribat ja a un acord amb un anterior CEMAEF per ampliar a 22.000 i el nostre objectiu va ser que si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
6: A l'inici de la legislatura, el nombre de Mossos era de 18.000. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales. Gairebé són les 7:22 d'aquest dijous en què predominarà l'ambient assolellat amb una temperatura que continua pujant. Així seguirà al llarg de la setmana. Avui podran aparèixer alguns núvols baixos a trams de la façana litoral i també d'evolució al Pirineu, però sense cap conseqüència. A punts de ponent, a les hores centrals del dia se superaran els 33 graus, però és que Roses, per exemple, s'arribaran als 32. Tenim ara 19 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Lleida, 15 a Girona i 10 a Andorra a la Vella. Ara mateix el Ferran Arandiga t'explicarà l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
9: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la B22 a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació en direcció a l'aeroport, provocant també un quilòmetre de retencions. Parlem també de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió per la C58 i la B20, en aquest cas a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, com és habitual, que ens deixa de retruc afectacions als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim cues a l'AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i en sentit sud al punt de Barberà del Vallès. També lentitud d'un quilòmetre a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, l'entrada des del Llobregat continua amb retencions habituals també per la A2 i la B23 de manera intermitent des del Papiol i Pallejà també amb direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
6: El govern, que ja té encarrilat els pressupostos, en canvi, la negociació amb els sindicats educatius continua oberta, però sense acord. Després de més de 3 hores de reunió a la mesa sectorial aquest dimecres, les dues parts, educació i sindicats, han decidit tornar-se a reunir avui i també demà per mirar de desencallar el conflicte. En tot cas, aquest dijous continuen les protestes dels docents que es manifesten a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Educació havia arribat a la trobada amb una proposta sota el braç. Entre les mesures, plantejava avançar en 3 anys i no en 4, l'augment del 30% del complement específic, cosa que suposaria arribar abans als 200 euros mensuals addicionals. També oferia més de 2.400 nous efectius al curs vinent i millores en complements vinculats a les tutories i a centres de màxima complexitat. El director general de professorat, Ignasi García Jiménez, ha defensat la voluntat del departament de continuar negociant i ha destacat el clima de la reunió.
3: Nosaltres proposem de poder continuar les converses demà mateix, també divendres i fins i tot els dies que faci falta. Dimarts també estem en disposició de poder continuar aquest espai de treball comú. Jo crec que s'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que per tant nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
6: Els sindicats convocants a la vaga, però, consideren les concessions insuficients. De fet, professors de secundària ni tan sols va participar a la reunió. USTEC i CGT sí que hi van assistir, però mantenen que cal anar més enllà, especialment en matèria salarial, com diu la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
5: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
6: I primer moviment de la defensa de Jonathan Andic. Després de la seva detenció pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, el fill gran de l'empresari, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa un cop hagi pogut estudiar a fons el sumari de la investigació. Segons fonts pròximes a la defensa, l'objectiu és rebatre alguns dels informes policials que consideren poc precisos i contextualitzar també converses incorporades a la causa que asseguren són antigues o s'han interpretat de manera parcial. Jonathan Andic, recordem, va comparèixer aquest dimarts als jutjats de Martorell com a investigat per un presumpte delicte d'homicidi relacionat amb la mort del seu pare. Temps ja pels esports i us parlem de bàsquet. Quique Iglesias, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut de Badalona és equip de play-off a la Lliga Endesa. Ahir per la nit, victòria després d'una pròrroga espectacular, 98-100 davant la Laguna Tenerife. La sisa Joventut manté doncs la sisena plaça, que ja no perdrà d'aquí al final de la Lliga regular, amb un tap de darrera hora de Ricky Rubio, que va ser una altra vegada un dels millors jugadors del partit. Al futbol, el Barça va celebrar ahir la nit a Castelldefels amb un sopar de la plantilla, la gran temporada que ha fet l'equip de Hansi Flick, que avui celebrarà a Port Aventura la festa final d'una setmana especial en la que Fermín ja és doncs recuperant-se de la seva operació al peu dret. A l'Espanyol tornen avui els entrenaments també, doncs, i la roda de premsa d'Edu Expósito a dos dies de rebre la Reial Societat, i continua l'ambient màxim a Girona per tal de convertir el partit del risc Girona-Elx en el partit de la salvació.
11: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
12: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
15: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Si con las humedades te las tienes que ver.
15: 900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
16: Murprotec.
17: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
18: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
6: Continua la informació Herrera en COPE. Molt bon dia.
19: Estás escuchando Herrera en COPE.
20: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
16: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 21 de mayo al 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
21: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
22: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.

0: 3 anys i no en 4, l'augment del 30% del complement específic. També oferia més de 2.400 nous efectius al curs vinent i millores en complements vinculats a les tutories, entre altres qüestions. Des del govern defensen la voluntat de continuar negociant. Els convocants consideren que les concessions encara són insuficients, com diu la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
1: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
0: Un apunt més, Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa un cop hagi pogut estudiar a fons el sumari de la investigació. L'objectiu, segons la defensa, és rebatre alguns dels informes policials que consideren poc precisos i contextualitzar converses incorporades a la causa que asseguren són antigues o s'han interpretat de manera parcial. Temps ja pels esports i, entre altres qüestions, us parlem de bàsquet. Quique Iglesias, bon dia.
2: Bon dia. El Joventut de Badalona és equip de play-off a la Lliga Endesa. Ahir per la nit, victòria, després d'una pròrroga espectacular, 98-100 davant la Laguna Tenerife. La sisa Joventut manté, doncs, la sisena plaça, que ja no perdrà d'aquí al final de la Lliga regular, amb un tap de darrera hora de Ricky Rubio, que va ser una altra vegada un dels millors jugadors del partit. Al futbol, el Barça va celebrar ahir la nit a Castelldefels amb un sopar de la plantilla la gran temporada que ha fet l'equip de Hansi Flick, que avui celebrarà a Port Aventura la festa final d'una setmana especial en la que Fermín ja és recuperant-se de la seva operació al peu dret. A l'Espanyol tornen avui els entrenaments també, doncs, i la roda de premsa d'Edu Expósito a 2 dies de rebre la Reial Societat, i continua l'ambient màxim a Girona per tal de convertir el partit del risc Girona-Elx en el partit de la salvació.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Vitas reforça la seva aposta per l'esport i es converteix en patrocinador principal de l'equip de vela Urbania Sailing Team, que passa a competir sota el nom de Vitas Urbania. L'embarcació participarà aquest any en algunes de les regates més prestigioses del calendari, com el trofeu Conde de Godó de Barcelona, el trofeu de la Reina de València i la Copa del Rei de Palma. Vitas assegura que aquest acord forma part de la seva estratègia per promoure hàbits de vida saludables a través de l'esport.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
6: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
7: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vin a descobrir el Port de Barcelona com mai no l'has vist. Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al Far del Llobregat. Reserva la teva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
8: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
9: Error 404, ahorros no encontrados. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido gracias a Área Jurídica Global, el despacho de abogados y financieras que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com, con oficinas en toda España y más de 190 abogados.
10: De Argentina llega el sabor de su auténtica parrilla y también uno de sus asadores más reconocidos, La Cabrera Barcelona. La mejor carne, auténtica barbacoa argentina y toda la esencia del chef Gastón Ribeira, ahora en el corazón de Barcelona. Descúbrela en Diputació 239.
0: Continua la informació ara mateix, Herrera en COPE. Molt bon dia.

0: rescatar la compañía cuando la compañía no se podía rescatar.
1: Y ayer Aldama insistía.
2: Cuanto más lo hagáis, más me vais a cabrear y más daño voy a hacer yo a vosotros. Pero yo sí voy a hacer daño de verdad. Vosotros me podréis poner una multa al Ministerio de Hacienda, me podréis embargar algo, pero yo voy a conseguir sacaros del gobierno. A tu jefe meterle en la cárcel, a Pedro Sánchez, ¿vale? Meterle en la cárcel. Si tengo un poquito de suerte, a ti también meterte en la cárcel.
1: Hombre, este señor está imputado por cosas muy graves, ¿eh? Y se intenta defender, pero no es menos cierto que el cáliz que está tomando todo este lío de Plus Ultra, pues no pinta nada bien, ¿no? ¿Qué es lo que sería razonable? A ver, razonable en un país, pues normalmente constituido, ¿no? Con políticos normales. Bueno, pues toda vez que no hay presupuestos generales del Estado desde hace 3 años, a mí se me ocurre convoquen elecciones. Porque a partir del día 2 de junio, cuando Zapatero vaya a declarar a la Audiencia Nacional, todo es susceptible de empeorar. Y no va a pasar. No va a pasar que se convoquen elecciones. Pero mira, en el país en lo que lo impensable es pensable, pues igual vemos una moción de censura. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque vinieron a salvar el país de la corrupción. ¿Y qué tenemos de los últimos 7 años? Imputado el expresidente socialista Zapatero, imputado el exministro y el exsecretario de organización del PSOE Ábalos, imputado otro exsecretario de organización del PSOE Cerdán, imputada la mujer del presidente del gobierno, imputado el hermano del presidente del gobierno, imputado el expresidente de la SEPI. ¿Y sabes lo que ha dicho Sánchez esta mañana?
3: Este verano, todos contra el fuego.
1: Era un acto para presentar la campaña contra los incendios, pero no me negarás que con la que está cayendo.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
1: Con la que está cayendo hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Ofensiva del Partido Popular.
6: Cita en el Senado, en la comisión de la SEPI, al gobernador del Banco de España, el exministro Escrivá y a la secretaria de Zapatero en el auto que ha imputado, que sale en el auto que ha imputado a Zapatero por corrupción.
1: Almaraz.
6: Los secretarios generales del PSOE en la comarca del Campo Arañuelo piden por carta a Sánchez que prorrogue la actividad de la central nuclear. Amenazan con dejar la militancia.
1: Previsiones.
6: Bruselas prevé que la inflación en España alcance este año el 3% y que nuestro crecimiento, pese a ser el 2,4%, pierda fuelle.
1: Aún así, la economía de las grandes de la Unión Europea que más va a crecer este año. ¿Y presupuestos?
6: En Cataluña, el gobierno del socialista Salvador Illa ha logrado el apoyo de Esquerra y de los comunes para sacar sus primeras cuentas públicas.
1: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Día clave para saber si Enrique Riquelme se presenta a las elecciones del Real Madrid.
7: El plazo para presentar las candidaturas termina el sábado, pero hoy jueves es el día previsto para que Enrique Riquelme envíe la documentación a la Junta Electoral. Javi Gómez.
8: Según la normativa del Real Madrid, 48 horas antes de que se cumpla el plazo, cualquier candidato tiene que presentar la documentación y notificar su intención de presentarse a las elecciones, no siendo algo vinculante para la decisión final. Enrique Riquelme lleva desde el lunes afirmando que esta documentación sería entregada en el día de hoy a la Junta, aunque apurará, como reconocía ayer, para tener el mejor proyecto posible y poder competir con Florentino.
9: El sábado anunciaremos una decisión, no es un tema ni estratégico de ver, es un tema de que necesitamos agotar nuestro poco tiempo que tenemos para, si vamos, es porque lo dije el otro día, crear algo ilusionante donde el socio pueda ver realmente un proyecto, una ilusión a 10, 15 años vista, independientemente de luego quién lo vea.
7: Noticias de la mañana, Yago Aspas seguirá un año más jugando en el Celta, Dani Parejo ha anunciado su adiós al Villarreal y Almada ha contado que no seguirá siendo el entrenador del Real Oviedo.
1: Gracias, Corrochano, esto es Mediodía COPE.
4: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
11: Correcte, això és Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Una abraçada del que els hi parla molt de gust, José Miguel Cruz. Avui tanquem el cercle de les vagues en educació, vagues territorialitzades. Avui li tocava Terres de l'Ebre, Tarragona. Ja els que esteu per allà, el que estem a Tarragona, ja hem notat aquests talls de carreteres, aquestes protestes dels docents. En aquest cas, les reunions que continuen ahir sense èxit, de fet, no es van presentar perquè no ho tenien gens clar, el tema, no estaven dins del mar d'acord i de negociació, llavors ja no hi va haver ni tan sols negociació. Avui hi havia una altra convocada i demà una altra. Per veure si solucionen la situació, si s'arriba a un acord de mínims, per ja tirar això cap endavant. Dins de, a part d'això, a part de les negociacions, dins d'aquests cavalls de batalla, que podríem parlar del salari, podríem parlar de les seccions extraordinàries, podríem parlar de les ràtios, podríem parlar de moltes històries, en un sector que històricament té un maltractament important per moltes qüestions d'un sistema que bé, la prova és que no acaba de funcionar. Aquí hay un plan que no está funcionando. I no és que ho digui jo, ho diuen els resultats. Són resultats que a vegades, a sobre la taula, dius, ostres, són resultats que tampoc estan tan malament. Però si mirem el nivell és que s'estan fent trampes al solitari. En educació ens estem fent trampes al solitari, bàsicament. Perquè no val dir tenim unes bones xifres o unes xifres acceptables, perquè treguis aquestes xifres, tu el que fas és baixar el nivell. Això és fer trampes. Això és fer trampes al solitari. El que no es pot fer és fer, i darrerament hi havia protestes dels docents, de les proves d'idiomes, d'ESO, i no fer una prova escrita. I no fer una prova escrita. Per què? Doncs perquè així no queda reflexat les faltes d'ortografia. Per posar un exemple, això és fer trampes. Això és fer trampes. I si entrem ja en tots els que estan demanant els mestres, hi ha un altre cavall molt sensible i molt delicat, que és l'escola inclusiva. I la sensació... És un bon pla, és a dir, la intenció és molt bona, eh? És molt bona. La intenció, evidentment, és una intenció magnífica i que s'ha de fer. Ara, el problema és no sé si s'hi ha de fer, que evidentment s'ha de fer. El problema és com s'està fent i si hi ha recursos per fer-ho. Perquè la situació no acaba d'estar ben clara. La manera, no el pla, la manera. En parlem de tot això, d'aquest cavall de batalla que seria l'escola inclusiva, que seria un dels temes de l'acord, i a més les negociacions. En parlem amb el senyor Andreu Navarra, del sindicat de professors de secundària ESPEC. Andreu, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia, com esteu?
11: Molt bé, la primera pregunta seria com han anat aquestes reunions? Hi ha esperances d'un acord de mínims o no?
5: A veure, el que hem de dir és que ahir no vam anar, és a dir, ens vam plantar, i la proposta que hi havia sobre la taula per part del departament no és que fos insuficient, és que era insultant. És la reedició d'aquell acord de país de març que ja va néixer mort, que ja tothom té clar que és un marc inacceptable, no l'acceptem. Llavors, per tornar a discutir una variació o una acceleració de la mateixa proposta, nosaltres ja... per anar a repetir-li a la marmota a discutir sobre el mateix, doncs ja no hi anem. De moment, avui tampoc anirem. Si no es canvia el marc de la negociació i el marc de la negociació deixa de ser el del departament i comença a ser el dels sindicats, si això no passa, si no hi ha aquest canvi, nosaltres no tornarem a anar-hi, perquè nosaltres no volem discutir sobre el mateix i anar a perdre el temps en una pantomima. Doncs el que volem és que la proposta canviï i superi el marc d'aquest acord de març que tothom rebutja i que és una causa important de les vagues que hi ha en curs, no?
11: Andreu, una de les altres històries, de les parts importants que hi ha dins d'aquesta intenció d'acords o de voler arribar a acords, és l'escola inclusiva, que ha obert un debat important davant de tot això. Aquest model educatiu de l'escola inclusiva sense recursos, que això seria un dels
5: que... Clar, és que en un article que va escriure el nostre delegat Josep Otón, deia clar, com això és com fer un pont a Mallorca sense els materials per fer el pont. És a dir, aquí el que ha passat, a veure, el primer que hem de dir és que la inclusió és una necessitat democràtica totalment legítima i qui negui la necessitat, el valor de la inclusió, és un psicòpata i és que gairebé un feixista, eh? Vull dir, això ha de quedar clar. Nosaltres no estem contra la inclusió. Ara, aquesta inclusió ha de ser real. El que no pot passar és que s'abandoni alumnat vulnerable a aula ordinària sense cap mena de recurs, sense cap mena de retallant especialistes i que tots aquests menors quedin desatesos, no? Ara mateix llegia un fil d'un professor que estava explicant com va arribar a un escenari ple de soroll un alumne amb TEA i el seu patiment, el seu sofriment, no? Llavors, aquesta inclusió no ha de ser un aparador que quedi ideològicament bé. Ho deia molt bé l'Otón, deia, nosaltres defensem les persones, no les idees. Hem de defensar que tot l'alumnat tingui l'atenció que es mereix. I aquesta atenció, a vegades, la millor és a l'escola ordinària, com més escola ordinària per tothom, millor, i a vegades aquesta atenció és millor a l'escola especial.
11: Sí, exacte. Llavors, perquè
5: quan et comencen a acusar d'anar contra els drets i aquestes coses que ens acusen i llavors es posa nerviós, diu, no, és que és populisme i demagògia dir que tanquen escoles especials. Però miri, escolti, és que el decret d'inclusiva diu ben clarament que totes les escoles especials hauran de convertir-se en centres de recursos. Ho diu el decret i ho va demanar el síndic de Greuges. Però quan llegeixes experiències d'algunes associacions de famílies i el que expliquen els docents implicats en aquesta inclusió, et posen els pèls de punta, perquè l'experiència no està sent bona. Els 10 anys que portem de decret inclusiva són un desastre. Llavors, si hi ha situacions extremes per part de l'alumnat, si hi ha situacions desagradables i extremes que afecten el professorat, per què no canviem aquesta legislació?
11: Clar.
5: Per què no la fem raonable, que funcioni, híbrida, flexible, amb criteris família a família, cas a cas, i no directament aquí un decretazo i que tot passi a ser una altra cosa i es genera una disrupció caòtica, no? Que és el que tenim ara al sistema.
11: Mare meva, Andreu.
5: Ara, això és atacar el principi d'escola inclusiva? No, el que passa és que la inclusió ha de ser real i no aquesta cosa grollera que hem fet aquí, que és un aparador que està fent mal a molta gent.
11: És a dir, recursos. Bàsicament, tot això es resumeix en recursos amb docents especialitzats, especialistes en
5: no, no només. Que hi hagi més recursos. Escola ordinària per la inclusiva, ho valorem positivament, però també hi ha d'haver més places a escola especial. Les dues coses són compatibles. Hi havia un article molt bo a l'Ara, escrit per la directora d'una escola especial, que deia que és un error contraposar l'ordinària i l'especial per retallar escola especial, que és el que es tracta aquí. No són incompatibles. Senzillament hem de veure a poc a poc quina és la situació que beneficia al màxim cada alumne.
11: Clar.
5: I això ens porta a un sistema híbrid o un sistema flexible, que necessita molts especialistes, tant escola ordinària com escola especial. A partir d'aquí es fan les demagògies binàries més extremes, no? O sigui, algú d'extrema dreta dirà tots són wokers, i algú d'extremíssima esquerra hiperventilada dirà que són tots nazis menys un parell d'associacions. Però és que la solució sempre és la democràcia, la reflexió, i que les lleis siguin raonables. Però el decret d'inclusió català no és raonable, no funciona i s'ha de reformular.
11: És curiós, amb l'exemple que has posat abans d'aquest professor que t'explicava l'alumne amb TEA que entrava dins d'una classe, que moltes les classes precisament no són una balsa d'aceite, precisament de silenci i tranquil·litat, i que, clar, aquest alumne estava patint, és un clar exemple de que l'escola ordinària, en aquest cas, no és una solució per tot, per molts especialistes que hi hagi, no?
5: És que, clar, que diem, és el que demostra la recerca que s'està fent, és que l'única manera de fer això amb sentit és anant cas a cas, però no amb un decretazo. O sigui, quan surt aquí, el que s'està dient és que tota l'escola especial es converteixi en un centre de recursos, això compta amb això, perquè podem estar retallant a destralades. I quan s'ha intentat tancar alguna escola especial, per exemple, a Mollet, el barri ha sortit en contra i s'ha posat les mans al cap. No hi haurà aquí darrere una idea de privatitzar l'atenció a l'alumnat més vulnerable? Pregunto, Una cosa com la que passa a l'FP.
11: Sí, sí.
5: Es diu que el 91% de l'alumnat, ho ha dit la ministra, ha d'anar a FP, però sempre falten milers i milers, desenes de milers de places.
11: Vaja.
5: I aquí, un programa de privatització de l'FP i l'accés a la feina.
11: És curiós que això ho trasllado a la sanitat i podríem arribar a la mateixa conclusió, eh?
5: Exacte, això són polítiques reaccionàries que es presenten com innovacions disruptives, però que en realitat has de filar més prim, has de perdre el sentit humà i el sentit de la capilaritat de l'administració. I això s'ha de fer amb delicadesa, i els llocs on se n'en surten tenen models híbrids molt sofisticats. Però compte que aquí la inclusió està fent mal a molt alumnat i està fent mal a molt professorat, i és una font de baixa esperanciatat i depressió, de gent que no arriba, falten efectius, falten recursos, això és cert, però falta que el disseny sigui molt més raonable. Un disseny equilibrat, de com incluïm tothom. Aha. Inclusió real, no inclusió per quedar bé o perquè ho quedis tu com un guru ideològic. No, hem de defensar la persona, no la idea. Insisteixo en aquesta idea de l'article del Josep Otón.
11: Doncs, senyor Andreu Navarra, del Sindicat Professors de Secundària ESPEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i tant de bo vagi tot bé a les negociacions.
5: ho intentem, a veure si tot entra en una lògica molt més deliberativa, dialogant, i som capaços de sortir de marcs rocosos que ens impedeixen negociar de debò.
11: Doncs tant de bo sigui així. Moltes gràcies, Andreu, per l'atenció. Va, que de seguida parlarem amb la... Deixem la veu a la Pilar García de la Granja, que parlarà amb els amics de la Caixa, que ens tenen un bon missatge i una bona explicació, que un bon tema per xerrar. Però abans, s'apropa l'estiu. I si vols disfrutar d'un estiu a prova de tot, sense resbalades a la piscina i amb un terra exterior resistent per la teva zona de barbacoa, doncs és el moment ideal. T'has de passar per Leroy Merlin. Descobreix la seva exclusiva gamma de ceràmiques d'exterior. Trobaràs una àmplia varietat de dissenys amb efectes rústics, ciment, pedra, a més de les darreres tendències perquè era l'espai que sempre has imaginat. Gràcies als seus acabats antideslissants i l'alta durabilitat podràs gaudir sense límits del teu pati, terrassa o jardí. El millor és que Leroy Merlin s'encarreguen absolutament de tot el projecte de principi a fi. Si no tens clar què material necessites, doncs els seus assessors de projecte t'ajudaran a escollir l'opció que millor encaixi amb el teu estil i pressupost. A més, porten la teva comanda a casa i realitzen la instal·lació professional perquè tu només hagis de relaxar-se. Ah, relax! Demana cita avui mateix a Leroy Merlin i viu la teva llar aquest estiu.

0: Mira, y atento y atenta a esto. España ha cerrado el año 2025 con récord de extranjeros censados, más de 6.800.000 personas. Son aproximadamente el 14% de la población total del país, ¿eh? Vienen aquí buscando un futuro mejor, una misión que no es fácil de conseguir. Por suerte hay instituciones como la Escuela de Cocina Villa Retiro en Xerta, en Tarragona, que ayuda a los más jóvenes en riesgo de exclusión social a construir su futuro en nuestro país en torno a los fogones. En 2018 inició su colaboración con el programa de inserción laboral Incorpora de la Fundación La Caixa, una alianza que ha dado un nuevo impulso al proyecto formativo de la escuela y ha cambiado desde entonces la vida de 200 jóvenes inmigrantes. ¿Qué tal, Gloria? A ver, cuéntame, ¿cómo lo consiguen?
1: Pues mira, este proyecto, Pilar, busca ante todo a gente con motivación, con ganas de trabajar y que quiera entrar en el mundo de la restauración. La formación se estructura en dos niveles. El primero es para convertirse en auxiliar de cocina, dura 3 meses y ofrece una aproximación inicial al oficio. El segundo está orientado ya a convertirse en cocinero, se prolonga durante 4 meses y permite especializarse y profundizar en los conocimientos culinarios. Durante estas clases, los alumnos aprenden distintos tipos de corte, el nombre de las técnicas, las diferentes cocciones, incluso llegan a tocar también pastelería y masas. Uh-huh. Pero sobre todo aprenden un oficio que les va a abrir muchas puertas en el futuro, como explica Fran López. Él es chef de esta escuela de cocina y del restaurante Villa Retiro, del que depende la escuela.
2: La empresa quería hacer algo solidario. Estábamos buscando diferentes opciones que hacer y creímos que era muy bonito que en lugar de dar comida o dar dinero, el dar una formación a la gente para que después ellos pudieran encontrar dentro de nuestra profesión pues un camino para su vida, ¿no? Yo creo que quien quiera aprovecharlo es una grandísima oportunidad. Es un oficio que no se va a acabar.
1: Y es que estos alumnos, Pilar, no solo aprenden de cocina, también trabajan habilidades transversales como la puntualidad, la limpieza, el respeto, que son valores fundamentales para entrar en el mundo laboral.
0: Claro, y además tenía toda la razón el chef, es un negocio que no se va a acabar porque comer de momento, con permiso de la inflación, vamos a querer comer todos los días, ¿no? Los resultados, Gloria, los resultados de esta iniciativa no pueden ser mejores en cada una de las formaciones impulsadas por Incorpora de Fundación La Caixa en Villa Retiro. El 70% de los estudiantes ha logrado encontrar un empleo.
2: Dentro de la cantidad de personas que han pasado, han salido con trabajo muchísimos y muchos siguen en el mismo trabajo. Al final es un orgullo gente que ha empezado con nosotros, que se ha formado, que lleva el ADN Villa Retiro y que al final ahora están en cargos de responsabilidad, ¿no?
0: Y sobre todo, Gloria, está que son estas iniciativas actúan también como un puente entre las empresas, bueno, pues que tienen compromiso social, las personas que están en situación de vulnerabilidad, por lo que además de orientar a estas personas en riesgo de exclusión social que buscan empleo, ¿verdad? La Caixa, bueno, pues realiza esa labor constante para sensibilizar, para animar cada vez a más empresas que ofrezcan oportunidades laborales a estos chavales.
1: Claro, sobre todo en entornos rurales como este, como Xerta, donde las oportunidades laborales pues suelen ser más limitadas. Y es que iniciativas como esta pues no solo ayudan a los jóvenes que buscan un futuro, también generan dinámicas inclusivas que fortalecen el tejido social y económico de las regiones donde se desarrolla.
0: Y creo que me traes un primer ejemplo, ¿no? El de Abdallah Sidag.
1: Sí, un joven argelino de 17 años que actualmente está haciendo el curso de cocina de auxiliar. Abdallah lleva solo 7 meses en España. Fíjate, descubrió este curso de cocina de Villa Retiro gracias a los educadores del Centro de Menores de Tortosa, en Tarragona, donde vive.
3: Yo siempre hablo en el centro con educadores. Yo me gusta cocinar y quiero trabajar en cocina. Y educadores hablar conmigo este curso muy, muy bueno.
1: Y es que gracias a este proyecto, Pilar, Abdallah tiene una nueva ilusión en la vida, convertirse en un gran cocinero.
3: En el futuro, yo cocinero muy, muy bueno y tengo nombre en el mundo.
1: Una promesa que le ha hecho incluso a su madre, ¿eh? Porque aunque ella sigue en Argelia, Abdallah mantiene contacto frecuente con la familia y les explica cada día todos los avances que hace en este curso de cocina.
0: Fíjate que además la comida argelina le puede dar un toque mediterráneo,
1: una fusión,
0: ¿no?
1: ¿Eh?
0: Por ejemplo, otro de los alumnos es Zakariyae Himit. Tiene 30 años, lleva 2 en Tortosa, conoció la escuela a través de un amigo de Marruecos, su país natal, que ya había hecho esta formación.
4: Yo también antes estoy pensando para hacer un curso como este, y me gusta cocinar más y por esto entro aquí. A mí me gustan mucho salsas, Voy a hacer muchas salsas, como bechamel y salsa de carne. Y me gusta aquí mucho, sí.
0: Oye, a estas horas da como hambre.
1: Qué hambre, ¿verdad, hombre? ¿Cómo se nota? Cada semana, ataviados con su chaquetilla profesional, su delantal, su gorro, Zacarilla y el resto de sus compañeros escuchan atentamente las explicaciones de los profesores y se esfuerzan por aprender este oficio, porque todos tienen muy claro, Pilar, que esta formación es la llave para un futuro mejor.
4: Ahora estoy pensando cómo coger mucha experiencia. A mí todo de la vida de mí me gusta aprender muchas cosas, y ahora de la cocina más, porque si tú vas a entrar en un curso como este, tú vas a gustar más de cocina. Es importante que estoy haciendo, que me gusta yo.
0: Fíjate, Gloria, ¿sabes por qué yo soy fan de la Fundación La Caixa?
1: ¿Por qué?
0: Pues por testimonios como estos, ¿no? Como el de Abdalá y Zacarilla, que reflejan pues esa importancia, ¿no?, que refleja la obra social de una fundación que realmente se preocupa por aquellos que somos vulnerables, pero por darles un futuro. O sea, es lo de enseñar, lo de dar un pescado cuando llegas con hambre, pero enseñar a pescar, ¿no? Uh-huh. La Fundación La Caixa cada año impulsa cerca de 40.000 oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, y además consigue que más de 9.000 jóvenes con dificultades para acceder a un empleo, hombre, pues puedan empezar a escribir su propia historia dentro de nuestro país o en sus países de origen. Qué importante es la formación.
1: Porque y alguien, es lo que se llevan, claro.
0: Claro, hay alguien que se preocupe por dártela. Gracias, Gloria.
1: A ti.
5: Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro. Impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
6: ¿Tienes algo que decir?
7: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
8: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: Valorado.
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
9: En España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. ¿Bien, no?
11: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
12: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda web y app.
13: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
14: En Repsol, te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora, hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
15: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
16: Carglass cambia, Carglass repara.
17: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.
19: COPE Tarragona.
17: 93.5 FM.
20: ¿Te han denegado la invalidez?
21: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
20: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuïta.
22: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
3: ¿Y si he contratado un viaje combinado, es decir, vuelo más hotel en un mismo paquete, la protección es diferente?
19: Ahí la protección es mayor. Hay un margen hasta junio con respecto al queroseno, ¿no?
23: Los cuervos le dan mil vueltas a los chimpancés.
3: ¿Qué dices?
23: Sí. Es lo más inteligente que hay del reino animal.
3: Todos sienten que cuando van a clase están perdiendo el tiempo. Es muy significativo, ¿eh?
24: Les hemos transmitido la idea de que el único valor real de asistir a una clase es para aprobar, no para aprender.
25: De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
26: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
27: Escuchas COPE.
28: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT. Migdia.
29: COPE Catalunya i Andorra.
28: Estàs informat.
30: Minut sobre dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. És el moment d'actualitzar la informació de serveis. I comencem per la meteo. Bé, ja s'ha acabat la broma, eh? Ja està, final. S'ha acabat la tonteria, s'ha acabat que si ara llueve, que si ara fa fresqueta, que si una bombolla d'aire fred que es despenja i ens fa la guir. Això ja s'ha acabat. Ara ja comencem en sèrio. Ara ja comencem en sèrio. Aquest dijous hem tingut un matí de ple sol absolutament i pràcticament a tot Catalunya, sense contestació. I aquesta tarda, tres quarts del mateix. Sol i algun núvol despistat pel Pirineu. Les temperatures disparadíssimes cap amunt i això no acaba perquè demà continuaran pujant. És a dir, quan posem el peu en divendres, demà divendres per la tarda, estarem parlant de temperatures ja pràcticament de preestiu o estiu directament, eh? Perquè demà divendres pel matí el que esperem és una pujada de temperatures, sobretot de les mínimes, pujaran molt i sol. Sol. De fet, aquestes calorades faran que a primera hora del matí tinguem unes boires enganxades, sobretot cap a Costa Brava i Costa Daurada i sobretot cap a Terres de l'Ebre. I aquesta és la fotografia que tindrem, eh? La tindrem demà pel matí, demà per la tarda igual alguna pluja s'escapa cap al Pirineu, però res important, i serà la tònica directament del cap de setmana. Sobretot amb boires, eh? Arran de costa sí que esperem boires a primeres hores del matí i fins i tot a la tarda, dissabte, eh? Va, que en parlarem d'això més endavant. Però ara és qüestió de saber com es circula per la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
31: Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, és habitual a aquesta hora del matí-migdia. Només destacarem un parell de trams de l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal i teníem un accident en direcció sud. Ara els vehicles són al voral de la via, però encara hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a Castellbisbal i en sentit sud, en sentit Tarragona. A la mateixa via, un pèl més avall, a l'altura de Subirats, en aquest cas parlem d'unes obres, i en sentit nord, sentit Barcelona-Girona, aquí sí que hi ha un carril tallat al trànsit per aquestes obres, i això està provocant també aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, com et deia, en aquest cas a l'AP7, en sentit nord, sentit Barcelona. De moment, poca cosa més. A la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes, encara hi veiem circulació força tranquil·la.
30: Roger, moltes gràcies, que tinguis una molt bona tarda.
31: Igualment, a reveure.
30: L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
32: Què tal, José Miguel? Companys, m'alegro de veure'l, eh?
30: Gràcies.
32: Bona tarda.
30: Jo també a tu. Sempre és un plaer parlar i veure't, José Luis. Bé, el Barça de sopar de fi de festa, eh?
32: Home,
30: molt bé, sopar de germanor, eh?
32: Sopar de companyonia, sopar d'homenatge, certa manera, també a Robert Lewandowski. Bueno, està bé que després d'una temporada on les coses li han sortit bé al Futbol Club Barcelona, doncs els nanos, el cos tècnic, la direcció esportiva, doncs tinguin, bueno, això, un moment per anar a sopar, per fer companyonia i per fer un brindis per lo bé que ha anat aquesta temporada i amb les expectatives de que la propera temporada vagi millor. Jo, no?
30: Lewandowski marxa a un altre lloc? No, es retira.
32: Ja veurem. No, retirar-se no es retira.
30: No retira.
32: Té diverses propostes sobre la taula. Igual no li fa el pes cap d'elles i acaba penjant les botes. Jo no ho crec. En tot cas, bueno, es parla d'un club europeu, es parla també d'ofertes de la Major League Soccer. En tot cas, el que ja se sap segur és que Lewandowski no lluirà el nou del Futbol Club Barcelona la propera temporada. S'havia parlat de João Pedro, els noms estan sobre la taula, i ahir, doncs, aprofitant la vinentesa, doncs mira, com que Deco sortia del sopar i és el director esportiu del Barça, doncs li van preguntar pel perfil de davanter centre que busca el Barça per cobrir la sortida de Lewandowski.
0: No, però no és un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que
1: cuando se... Pedro. No, Pedro te gusta, Deco.
0: No, pero no fui a ver.
4: Descartas totalmente. Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartamos.
0: No, pero ¿qué me estás contando? No descartemos a nadie ni fichemos a nadie.
32: Titular fàcil. Deco no tanca la porta a l'arribada de Julián Álvarez al Barça.
30: Este és fàcil, estava marcat, eh?
32: Ho reconec, eh? És el titular...
30: Deco no tanca la porta a Julián Álvarez, clar, vale, sí, vale. Sí.
32: És el titular fàcil, que vol que li digui.
30: No, però escolta'm, és clickbait, això, qualsevol persona... Cliques i ho llegeix.
32: Ja, però això del clickbait, escolti, si vostè després del clickbait no aporta algun tipus de substància...
30: O te n'adones que te l'han colat amb el clickbait.
32: Sí.
30: Perds credibilitat.
32: Sí, no. Les razones per les que... Està lesionado. No, clar, escolti, això, fins aquí arribo. No.
30: Vale, gràcies.
32: Vale, gràcies. No, d'allò és que... Clar, no pot ser. O sea, no todo vale. No todo
30: correcte,
32: vale.
30: Correcte, estic d'acord.
32: El que passa és que el periodisme i els mitjans de comunicació han entrat en una dinàmica que potser ens hauríem de fer mirar una mica i hauríem de ser un pèl autocrítics i un pèl més rigorosos.
30: La dictadura del clic, se li diu això, eh?
32: Sí, bé. Sí, que, bueno, no li haig de dir res a vostè de la dictadura, pues,
30: si jo t'expliqués.
32: Bueno, li recordo, l'Espanyol té una carambola a cinc bandes, però no deixa de ser una carambola, que li portaria a disputar la Conference la propera temporada.
30: Sí, és que
32: tindria el seu
30: què. Increïble, això, eh?
32: Tindria el seu què que el pitjor equip amb diferència de la segona volta de la Lliga acabés disputant competició europea la propera temporada. Avui pas per sala de premsa després de l'entrenament d'un dels pesos pesants del mig camp blanc i blau. Edu Expósito, com ho veu això d'anar a Europa?
5: Sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
32: ¿Y si el Javier de Aro acaba posant l'himne de la Conference? Que no sé, em sembla que l'himne de la Conference és el mateix que el de l'Europa League, em sembla, eh? No estic segur, però bueno.
30: Cert, que ara trucaré al Javier de Aro.
32: Ah, sí?
30: Perquè vull a veure si demà parlo amb ell, demà o la setmana que ve, ens fa 5 cèntims perquè, no sé si ho sabeu, Javier de Aro va fer una promesa i va prometre, si l'Espanyol se salva, va subirà a l'Angliru.
32: Trampa!
30: Que és
32: caminant porta... o en bici?
30: No, això és el que no sé. Per això el vull parlar amb ell, perquè no ho tinc clar. I ho farà el proper dijous, dia 28, que pujarà a l'Angliru. I vull parlar amb ell perquè m'expliqui aquestes promeses.
32: Aviam. Pujar a l'Angliru, ja sigui en bici...
30: Angliru, és? Angliru? He posat malament l'accent. Angliru.
32: Bueno, no sé si... Em sembla que els estudiants li diuen Angliru. Però vaja, és l'Angliru. Pujar a l'Angliru, ja sigui caminant o en bici, no és moco de pavo.
30: No, per això, que no és qualsevol cosa, eh?
32: Que hi ha, que tu pots dibuixar en un traçat de Vuelta a Espanya, busco un puerto duro, Angliru. Vale? Ara, també han de saber els nens i nenes que ens estan escoltant que Javier de Aro es manté en forma.
30: Sí, home.
32: Ha estat tradicionalment un runner.
30: Com es diu vulgarment, està mazao.
32: Està mazao. O sigui, no és allò de ara pujaré aquí a la Creu de Montserrat i tal.
30: No.
32: No. hi ha un... Aviam, vale? No, no, però encantadíssim de que vostè parli amb el Javier, amb el Javier de Aro. Mentretant, nosaltres què farem? Doncs posar el termòmetre a les penyes del Girona per veure com veuen ells el Girona-Elche, on recordem, si el Girona guanya es queda primera i si no, baixa a segona divisió. Tenim el Barça femení de camí cap a Oslo, recordem, dissabte final de la Champions League Women entre el Barça i l'Olympique Lyonnais. Nosaltres parlarem amb Rafael Navarro. Qui és Rafael Navarro? Doncs és un entrenador que va ser membre del cos tècnic de Jonathan Giraldez al Barça, membre del cos tècnic de Pere Romeu al Barça, Giraldez és ara l'entrenador de l'Olympique Lyonnais, i a més ara és el seleccionador femení suís. Doncs amb ell parlem d'aquest duel d'entrenadors que es coneixen com ens coneixem vostè i jo, no, millor. Encara. En bàsquet, la penya s'ha assegurat el play-off després de la victòria a la pista de la Laguna Tenerife, i en poliesportiu, dues cosetes. Prèvia de la Copa del Rei de Futbol Sala, cap allà ha anat l'Edu Badia per veure com està el Barça, i a la Lliga de Waterpolo femení el Mataró colpeja primer en les seves semifinals, primera victòria 1-0 davant del Sabadell.
30: José Luis, moltes gràcies.
32: A vostè, senyor.
30: Com passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de salaris. De salaris. Imagineu que la vostra empresa us proposa cobrar part del vostre salari en criptomonedes. Què diríeu? Que sí o que no? Doncs això és un fet i alguna empresa ho està fent. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans ja sabeu, i ja heu vist clarament, perquè ho estem parlant per totes bandes, que Securitas Direct és ara Verisur. I saps per què? Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisur. Canvia només el nom, però és que continuaran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
6: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
7: Andalucía ha hablado y lo ha hecho a todo volumen, ¿eh? Con una participación que ha rozado el 65%. Son niveles no vistos desde hace 16 años. De lo que pasó ayer depende no solo el futuro inmediato de Andalucía, sino el de toda España.
8: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
6: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
9: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
10: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
9: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
10: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
9: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
11: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
12: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
13: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
15: Tu verano realidad con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travel Plan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
16: El Papa León nos ha dicho:
18: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
16: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
18: Alzad la mirada.
2: migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
30: I ara la vostra empresa us proposa, mireu, a part de la vostra nòmina, part d'aquesta nòmina la cobrareu en criptomonedes. No és una qüestió que m'estic inventant, sinó que tot això, aquest pagament del salari part en tokens, que seria la paraula que definiria la part proporcional de les criptomonedes, està creixent en empreses internacionals. Aquí a Espanya la cosa no està tan clara, no? Per drets laborals, pel límit del salari en espècie, però seria possible, eh? Seria possible. Ara, això què significa? Volatilitat. És a dir, una criptomoneda igual val 100.000 que val 2. Això és així. En parlem d'això i del risc que comportaria el tema amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és professora de finances de la UOC. Elisabet, bon dia, benvinguda.
17: Hola, bon dia.
30: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, quina combinació, no? Més volàtil i perillosa. Almenys és la sensació que tinc, tenir criptomonedes a la nòmina, no?
17: És així, és volàtil i, evidentment, quan és tan volàtil, doncs el risc és molt gran i això significa perill. De dir què cobrarem al final, doncs no ho sabem, hi ha molta incertesa, perquè és el que té les criptodivises.
30: Clar, perquè igual es poden disparar com quedant absolutament en res, no?
17: Exacte, i a més, amb quina criptodivisa et poden arribar a pagar, no? Perquè potser sí que pot ser amb Bitcoin, però potser no. I clar, aquí està la gran problemàtica, i pot haver-hi també un conflicte d'interessos al darrere.
30: Clar, que hi hagi una, si és una criptomoneda, diguem-ne, estable, com seria el Bitcoin, per dir-ho d'alguna forma.
17: Dentre totes les que hi ha.
30: Sí, dintre de la... Bé, quan dic estable, enteneu-me què vull dir, eh? Que no serà d'aquelles, sí, que desapareixeran de la nit al dia en principi. Bé, d'on surt aquesta idea, Elisabet? Per què es fa això?
17: Bueno, perquè cada vegada s'inventen més coses, més sistemes de formes de pagament, una mica, doncs, perquè així no suposa un cost tan important per l'empresa, un cost fixe, i és una manera de traslladar aquest cost o aquesta responsabilitat cap al treballador, no? I aquí, com que també hi ha molt desconeixement financer i falta molta educació financera, doncs en principi una cosa que pot cridar l'atenció, sobretot als joves, perquè doncs a través de les xarxes socials hem vist que les criptodivises poden pujar molt de valor d'un dia per un altre, doncs també poden enganxar, no? En aquesta promesa de dir, mira, doncs treballant les mateixes hores, a lo millor el meu sou es pot arribar a multiplicar.
30: Però és acceptar una volatilitat importantíssima, no? És un risc elevadíssim, això, no?
17: I tant, i tant. Perquè, a més, aquí, al darrere d'això, hem d'entendre moltes coses. Per una banda, hem d'entendre una mica de finances, per entendre doncs, la implicació del risc, com funcionen aquestes monedes, en quins llocs es poden vendre, i després també el risc en si de la plataforma o el coneixement de la part més tecnològica, de dir, escolta'm, és que aquestes divises, si tu perds les claus, després no tens manera de recuperar-ho, no tens a ningú per dir, jo tenia aquestes, divisa aquest bitcoin o el que sigui, i ara, no sé, ho he perdut perquè he perdut les contrasenyes i no sé com recuperar-ho. Llavors, hi ha no només el risc de per si de la volatilitat, que és la més coneguda, que veiem com canvia el preu, sinó que hi ha una sèrie de riscos inherents a la part de desconeixement tecnològic, de plataforma, de seguretat, etc., que, clar, fa que potser aquests diners potser no els veuríem mai.
30: Carai, clar, i això davant d'Hisenda com es fa? Perquè tu tens un sou i pagues els teus impostos, IRPF, etcètera, etcètera, etcètera, però amb criptomonedes, això com cotitza?
17: Bé, la criptomoneda s'entén avui en dia com una inversió. Tu has de declarar, si tens criptodivises, tu has de declarar la declaració de renda, has de dir, tinc tant en criptodivises, i en el moment en què aquestes criptos tu les converteixes en euros, si hi ha hagut un guany, tu has de declarar aquest guany.
30: Carai.
17: Per tant, doncs pots arribar a tributar dues vegades, no? Depèn de com tu computin amb la nòmina, i després, en el moment en què tu facis la reconversió de la divisa, de la criptodivisa en euros, si hi ha hagut un guany, doncs l'hauràs de computar. Mentre que si hi ha una pèrdua, si tu aquesta pèrdua tu no la pots compensar amb altres inversions, doncs no hi haurà manera de dir-li a gent ja, però em cobres pel guany, però no tinc manera de recuperar la pèrdua, que m'he quedat amb un sou menor. Aquí no, perquè s'entén com una inversió.
30: Clar, Elisabet, però hi ha una cosa que a mi... No ho sé, perquè tampoc sóc un expert en llei, però és legal això? És a dir, no sé si això els estatuts ho acaben entenent o com s'especifica això a la nòmina.
17: No, a veure, la llei el que diu és que la major part del sou ha de ser una retribució fixa, no pot ser una retribució variable. Per tant, queda una part reduïda. Crec que és al voltant del 25%, que només pot ser una retribució en espècies o en una retribució variable. Però així i tot, almenys així, de moment és així en Espanya, no? Però així i tot hem de tenir en compte que, clar, que no podem planificar unes despeses fixes amb una part del sou variable. I aquí està el gran perill, perquè hem de tenir en compte que els sous tampoc del nostre país no són tan grans i que la majoria va per cobrir doncs, despeses fixes com el lloguer o la hipoteca, l'alimentació, els ministres... I això, quan ja sabem que pràcticament la meitat del sou es destina a precisament a l'habitatge, en alguns casos, quan l'òptim hauria d'estar al voltant del 30%, doncs hi ha un problema gran. Dir, home, no hauria de ser acceptat, en principi.
30: Ja, ja, estic... En fi, és una qüestió més... Es pot dir més clar, però no més alt. O sigui, més alt, però no més clar, això volia dir. I ja per acabar, clar, quan parlem de tot això, de les criptomonedes, això té futur? És a dir, aquesta combinació, tu com ho veus? Perquè jo ho veig molt agafat amb pinces, això. Ho veig molt precari.
17: Jo, en el curt termini, no ho veig gens clar. A mi em costaria acceptar, hauria de ser una feina que tingués un bon sou fix amb el que puc comptar i la part del variable amb criptodivises, doncs com un mes a mes assumint tots els riscos que això pugui tenir. Si després a la llarga les criptodivises acaben estabilitzant-se i acaben doncs, aportant uns beneficis més clars, es podria arribar a acceptar. Però ara, per ara, en el curt termini, la volatilitat que té i la incertesa que té, doncs, i la falta de coneixement i d'educació financera que hi ha a la societat, sí, no penso que sigui una bona alternativa.
30: Només es falta això, ja només es falta això. Elisabet Ruiz d'Otres, professora de Finances de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
17: Gràcies a vosaltres.
30: Sí, i això, a vosaltres, si us donen una pregunta com aquesta, què farien? Parlem, i tenim aquí el Guillem Castro, el nostre estudiant en pràctiques. Guillem, com estàs, company?
1: Bon dia.
30: Tu has anat al carrer a preguntar què faria la gent si li fessin aquesta pregunta.
1: Exacte, sí, començarem amb el Carlos. Ell ja inverteix pel seu compte en actius com el Bitcoin o Ethereum, però té molt clar que una cosa és la seva cartera personal i l'altra és la nòmina que li paga l'empresa.
19: No lo creo, porque no creo que mi jefe tenga la suficiente noción de saber en qué quito me va a pagarme o... Bueno, no me veo convencido de eso. Preferiría que me dé el dinero y yo invertir yo mismo en lo que yo considere.
1: ¿Y tú, por ejemplo, tienes criptomonedas?
19: Sí, un poco de Bitcoin y Ethereum, más que nada. Alguna cosita más volátil y especulativa, pero más que nada esas que son las principales.
1: I després, aquesta por perdre el control sobre el valor del sou és el que mou també el Joan. Per ell, la nòmina tradicional és sinònim de tranquil·litat de saber exactament què cobrarà per la seva feina.
20: Yo no, yo todo en nómina. Por seguridad y porque sé dónde está y sé que no se puede invertir o no puede cambiar, sé que me están pagando lo que yo hago, en realidad.
30: Està bé, això, eh?
1: Sí, sí, sí.
30: Tu, la sensació que t'ha donat és que positiva, més gent que sí que no?
1: Sí, molta més gent que sí que no. Sí.
30: I tu què?
1: Jo també ho acceptaria.
30: Ho acceptaries.
1: Però segurament en Bitcoin, que és la més segura i la més fiable, encara que ara està en mínims, però jo segurament acceptaria rebre un 40% en Bitcoin.
30: Gràcies, Guillem.
1: A tu.
30: Va, que de seguida parlarem d'un acte cultural que celebrarem demà.
21: A COPE Catalunya.
22: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
30: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
23: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
24: Migdia.
25: COPE Catalunya i Andorra.
24: Estàs informat.
30: Parlem de piano. Demà és el dia que posarà Barcelona pianos als carrers. Demà posarem pianos als carrers. En parlem, perquè demà s'omple Barcelona de pianos des de les 11 del matí fins les 8 del vespre a diferents punts de la ciutat, i no és la primera vegada que es fa precisament aquesta iniciativa. En parlem amb el senyor Nacho Gallardo, que és director general de la Fundació Occident, per parlar d'aquesta iniciativa. Nacho, bon dia, benvingut.
26: Bon dia, què tal?
30: Quants anys porteu amb això? Quantes edicions porteu? Perquè jo recordo unes quantes ja, no?
0: Sí, de fet, vam començar el 2012 a Madrid i l'any següent ja vam venir a Barcelona. Inicialment la fèiem sempre, organitzàvem aquesta acció sempre a Passeig de Gràcia, i ja des de fa un parell d'anys hem deslocalitzat, diguéssim, hem descentralitzat més o menys l'acció per dur-la a terme entre Consell de Cent, Passeig Sant Joan, una mica altres llocs també cèntrics de la ciutat, però no tan turístics, per així dir-ho.
30: D'acord. Bé, d'entrada, per què es va començar a fer això?
0: Mira, es va començar, més enllà del que has dit dels selfies, de que la gent es pogués fer selfies, que potser...
30: És que la majoria ens farem això, eh? No ens enganyem que a mi se'm posa al costat d'un piano em faré un selfie. Vull dir, perquè no tinc ni idea de tocar el piano.
0: Però mira, precisament aquesta acció, entre altres coses, el que vol és apropar la música a tothom i que tothom s'atreveixi. Tu també bé has dit que tocar un piano no és fàcil.
30: No.
0: Però a cada un dels 10 pianos que hi ha un dinamitzador, un professor, per així dir-ho, que convidarà a tothom, els que en sàpiguen, òbviament, a que el toquin, i els que no en saben, i per exemple pot ser la seva primera vegada, a que s'asseguin amb ell i a quatre mans toquin una mica de melodia i potser vés a saber si neixen inspiracions musicals a gent que ara sembla o es pensa que tenen els dits de ciment, no?
30: En sèrio? Llavors... Jo sóc d'aquestes persones. M'estàs dient que si sé que allà podré agafar alguna noció petitona?
0: És un dels objectius, de veritat, és un dels objectius de l'acció. És apropar-ho a tothom, baixar la música al carrer, que al final és on neix, desmitificar una mica els pianos de cua i de gran cua, perquè hi haurà pianos de gran cua... aquest imaginari popular que sempre només estan en grans auditoris, en grans teatres, baixar-ho al carrer, però a més popularitzar-ho, o sigui, que tothom que vulgui es vulgui apropar a un piano, que també és un instrument una mica elitista, no tothom pot tenir les possibilitats de tocar un piano de cua, però això, baixar-ho a tothom i que gent que en sàpiga ho gaudeixi, encara més, òbviament, perquè pot tocar un piano en un escenari únic, però gent que no en sàpiga i que no tingui cap noció pugui iniciar-se.
30: Quin paper juga Maria Canals en tot això?
0: Coorganitzem. De fet, nosaltres com a Fundació Occident patrocinem el primer premi del concurs internacional Maria Canals, que és el concurs d'Agà dels concursos musicals a Espanya. És un curs de piano per joves talents internacionals. I arrel d'això, parlant amb el Jordi Vivancos, amb el seu director, volíem desmitificar-ho o deslocalitzar-ho del Gran Palau de la Música Catalana o del Liceu i dir, baixem això al carrer. I xerrant, així amb una xerrada de cafè, vam dir, intentem-ho fer. Baixem els pianos al carrer. I des d'aleshores organitzem aquesta acció.
30: Serà demà, d'11 del matí a 8 del vespre, i escolta'm, cal reservar? És a dir, si jo surto de la ràdio, quan plegui, em trobo un piano, puc esperar allà a tocar o cal reservar? Com va?
0: No cal reservar, està obert a tothom que passi, els despistats, diguéssim, que s'ho trobin o els que ho vagin a buscar. Simplement és això, sobretot per la tarda, pel matí, hi van a escoles... La...

0: arribar a tocar els 10.
1: Hi ha alguna anècdota que t'hagi impressionat especialment d'això, Nacho?
0: Bueno, sí que hi havia una noia invident galesa que estava d'Erasmus aquí a Barcelona, un dels anys que vam fer a Barcelona, que tenia un talent brutal, però que tenia una timidesa extrema, sí. Suposo que donada per les seves circumstàncies, però que en canvi s'asseia al piano i la seva expressivitat canviava però al 200% i era un espectacle. I ens hem trobat de tot, gent que ha demanat matrimoni, una persona sense braços per una discapacitat de naixement que tocava el piano amb els peus, que era un espectacle. Bueno, és una acció molt, molt, molt diversa, que no només viu, perquè també en l'imaginari popular tenim el piano de cua com a clàssica, com a interpretar clàssica, sí. I no... els estils musicals són molt diversos, la gent que s'asseu a tocar és molt diversa i trenca una mica també aquests esquemes, no?
1: Doncs gaudirem ja demà divendres, des de les 11 del matí fins les 8 del vespre, d'aquesta Barcelona que s'omplirà de pianos. Senyor Nacho Gallardo, director general de la Fundació Occident, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i les explicacions, molt amable.
0: I quedes convidat, tu i tothom, a seure a tocar el piano.
1: Sí, no, a més que no tinc ni idea, així anirà molt bé amb el professor. Barcelona s'omple de pianos. Està molt bé per acabar tot això. Estem a punt d'arribar a les 2. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a trobar a la nostra web Cope Catalunya, la nostra i de tota la xarxa. Arribem a les 2, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebint l'abraçada i la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: 9 minuts i arriba a Esports Cope amb Joan Batllori. Crec que avui a Moló a Champions, com ens agrada sempre la Champions. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
4: Bona tarda, Sergi. Sí, a Champions femenina, que tenim la final aquest dissabte i el Barça vola cap a Oslo d'aquí a mitja hora per disputar la setena final de la seva història en 8 anys. A l'Olympique de Lió serà el rival. Acabem de conèixer la llista de convocades de les Blaugrana. Entra Irene Paredes, que continua entrenant-se al marge, i també Graham Hansen, la noruega, que acaba de rebre també l'alta mèdica. El Barça masculí el tenim entrenant-se també, però mig de festa, abans de tancar la Lliga aquest dissabte al camp del València. Ahir sopar de celebració a Castelldefels i aquesta tarda a passar-ho bé amb la família a PortAventura. El Real Madrid, atenció, que els àrbitres han presentat denúncia davant del comitè de competició contra Florentino Pérez per les famoses declaracions en les que va afirmar que al Real Madrid li havien robat 7 lligues. Els serveis jurídics del Barça creuen també que es pot denunciar, la decisió final depèn de la Junta. A Girona, hores tenses abans que arribi la final per la permanència d'aquest dissabte davant de l'Elx. A l'Espanyol, Monchi ja treballa sobre el terreny. En bàsquet, el Joventut guanya la pista del Tenerife 98-100 i es classifica matemàticament pels play-offs de la Lliga CB. Àlex Márquez es perdrà els dos propers grans premis de MotoGP, els d'Itàlia i Hongria, i en waterpolo a la Lliga Femenina, avui el Sant Andreu pot ser el primer

0: Las ciudades con mínimas que no bajarán de los 20 grados, incluso en zonas del interior como Madrid. Un escenario que deja una sensación clara. El calor ha llegado antes de tiempo, con intensidad casi veraniega y con noches que van a empezar a darnos pocas treguas. Tiramisú de 440 metros acaba de entrar en el récord Guinness. Y eso nos ha hecho pensar en las barbaridades culinarias que todos hemos vivido alguna vez. Una paella para 40 personas, el bocata más grande que te has comido, una tortilla de 30 huevos, el abuelo que se comía 14 flanes así, haciendo así para adentro, sí, Rosa.
1: Efectivamente.
0: Hoy hablamos con...
1: Yo soy mucho artista, yo mi primo David empieza...
0: Oye, que nos mande una nota de voz tu primo David, y por favor, bueno, con los flanes.
1: Mi tío Ángel igual, es que tengo varios en la familia de
0: Me
1: esos.
0: Vale cualquiera de la familia. Bueno, ¿cuál es la mayor cantidad de comida que te has comido así de una tacada, Rosa? ¿Qué nos dicen los oyentes?
1: Bueno, lo que nos gusta comer en este país y las burradas que hacemos en cuando nos juntamos cuatro amigos alrededor de una mesa. ¿Pero qué nos pasa en el cerebro cuando cruzamos la puerta del buffet libre?
2: Buenas tardes, gente. Yo entré en un buffet libre a mediodía y me echaron por la tarde. Dice, ay, que sea este tío, este ya es que no es rentable. Venga, un saludito.
1: Hay que echarlo, que esto no es rentable ya. Bueno, ¿qué es lo más grande que has cocinado o que has comido casi hasta el empacho? 607-150602.
3: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Quina gana m'ha entrat. Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El Barça femení vola cap a Oslo en uns minuts per disputar la setena final de la Champions de la seva història. Van 6 seguides. Ha aixecat 3 vegades la Copa i la de dissabte és el millor partit, la millor final de futbol de clubs femení que es pot veure entre l'actual dominador a Europa a les últimes temporades i l'equip que presenta un millor palmarès. L'Olímpic de Lió és 8 vegades campió d'Europa i el seu nom, només pronunciar-lo, genera respecte. El Barça ha perdut jugadores importants les últimes temporades, però manté la majoria de les seves estrelles i al planter s'hi van afegint jugadores joves que mantenen el nivell. Diuen que les finals no es juguen, es guanyen, però abans de que es disputi, subratllem l'enorme mèrit que té ser-hi una temporada més. Doncs en uns minuts surt l'expedició cap a Oslo, a Mirene Paredes, que continua entrenant-se al marge, i Graham Hansen, que ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la llista de convocades. De seguida arriba l'Edu Badia amb les novetats del partit i comentarem el duel de banquetes entre Pere Romeu i Jonathan Giraldez amb protagonista. El Barça masculí, mentretant, el tenim entrenant-se, però mig de festa ja, abans de tancar la Lliga, aquest dissabte al camp del València. I sopar de celebració a Castelldefels i aquesta tarda a passar-ho bé amb la família a PortAventura. Escoltarem a Deco, que ha parlat en clau Mercato, no ha donat massa pistes, la veritat. El Real Madrid, atenció, que els àrbitres han presentat denúncia davant del comitè de competició contra Florentino Pérez per les famoses declaracions en les que va afirmar que el Real Madrid li havien robat 7 lligues. Els serveis jurídics del Barça creuen que es pot denunciar, la decisió final depèn de la Junta. Hi ha novetat també en el cas Negreira. L'informe forense ha determinat que Enríquez Negreira ha empitjorat de la seva demència, pot patir Alzheimer i, per tant, no podrà afrontar un procediment judicial. A més, estem pendents de que Enrique Riquelme formalitzi avui el tràmit davant la Junta Electoral comunicant que es presenta a les eleccions a la presidència del Real Madrid, encara que fins dissabte no sabrem de manera definitiva si va endavant o no. A Girona, hores tenses abans que arribi la final per la permanència d'aquest dissabte davant de l'Elx. Després pujarem també a Girona per veure com respira l'afició. A l'Espanyol, Monchi ja treballa sobre el terreny. En futbol internacional, l'Aston Villa guanya l'Europa League. 3-0 al Friburg, molt superior, és la cinquena Europa League per Unai Emery. I en clau mundial tenim d'aquest matí llista d'Alemanya, sense Ter Stegen i amb Neuer a la porteria. En bàsquet, el Joventut guanya la pista del Tenerife 98-100 i es classifica matemàticament pels play-offs de la Lliga CB. Àlex Márquez, és notícia també d'aquest matí, es perdrà els dos propers grans premis de MotoGP, Itàlia i Hongria. Ho ha fet oficial l'equip Gresini. I en waterpolo, a la Lliga Femenina, avui el Sant Andreu pot ser el primer finalista si guanya la piscina del Terrassa en l'altre semifinal disputat ahir Mataró 13-Sabadell 6. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, dels futbolistes cedits que té el Barça, a quin recuperaríeu? Recuperaríeu Ter Stegen al 14%, a Iñaki Peña l'1%, guanya Héctor Fort amb el 57% dels vots, Ansu Fati 28%. En clau espanyol, us demanem avui que voteu pel millor jugador de la temporada. Dimitrovic 20%, Expósito 5%, guanya Carlos Romero 70%, Quique García 5%. I en clau Girona us preguntem com esteu de cara a dissabte. Esteu optimistes al 90%, pessimistes al 10%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
4: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
6: Busca Cope y escríbenos.
7: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
8: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
7: ¿Pero parece tan fácil?
8: Ese es el secreto.
7: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
9: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
10: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.

0: Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dijous amb la sintonia de la Champions femenina, que estem a dos dies ja per la gran final, dos dies pel partidàs que disputaran a l'Uleva a l'Estàdium d'Oslo, el Barça i l'Olympique de Lió. La cita dissabte a les 6 de la tarda, Pere Romeu contra Jonathan Giraldez. Tenim aquí encara el que serà el nostre enviat especial a la cita, l'Edu Badia. Edu, hola, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: I l'equip que vola d'aquí a res, un quart d'hora, aproximadament, si surten amb puntualitat, i abans de volar hem conegut la llista de convocades al Barça.
1: Sí, comença el compte enrere. El conjunt de Pere Romeu viatja a Oslo en res, 15 minuts, i arriba a la capital noruega sobre les 7 de la tarda. Viatja amb tot el Barça per aconseguir la seva quarta Champions amb el president en funcions Rafa Juste a l'expedició, i a veure com arriba Irene Paredes a la final. Si ha entrat a la llista, com també Graham Hansen, més quatre del filial, però segueix amb el treball específic que apuntava Pere Romeu a principis d'aquesta setmana. És un dels dubtes de cara a la final contra l'Olympique de Lió. Demà a la tarda, l'entrenament obert als mitjans, aquests 15 minuts oberts a la premsa, veurem com evoluciona la defensa en blaugrana, perquè estem parlant d'una peça clau i amb molta experiència en aquest tipus de partits. També l'altra carpeta oberta és quin paper tindrà Aitana després de la seva lesió. Al marge de Paredes i d'Aitana, el Barça tindrà l'única baixa per lesió de Laia Alexandri, que acompanyarà a l'equip a Oslo. A partir d'aquí, una vegada ja a Noruega, demà ens agafarà al final del programa, 3:45, les rodes de premsa de Pere Romeu, Alexia i Graham Hansen. A 6:15 serà el torn de Jonathan Giraldez per part del conjunt francès, un Lió que perd una de les seves estrelles, la davantera francesa Diani, per lesió. I a partir de demà, l'afició tindrà una fan zone per omplir de color la gran final d'Oslo, malgrat les dificultats per viatjar a Noruega.
0: Doncs demà podrem escoltar en directe la veu dels protagonistes ja des de, o de les protagonistes ja des d'Oslo, al tram final d'Esports Cope. Nosaltres el que farem ara és saludar a protagonista, Badia Productions. Tenim al telèfon el Rafael Navarro, que és ara mateix el seleccionador de Suïssa, però que ha estat al Barça, tècnic assistent de Pere Romeu i també de Jonathan Giraldez. Per tant, els coneix perfectament els dos, el tècnic del Barça i el tècnic de l'Olympique de Lió. Rafael, hola, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda, què tal estem? Tot bé?
2: Tot bé, tot perfecte.
0: Molt bé, t'enganxem aquí a Catalunya, però marxes de viatge aviat, no?
2: Sí, sí, sí. Seré a Oslo per presenciar la final, la gran final, i després també ja a partir de la setmana vinent ja seré per Suïssa preparant la pròxima concentració.
0: Molt bé. Estem davant d'una gran final, Rafael. Segurament la millor final que podríem viure, amb el morbo, evidentment, de l'enfrontament de banquetes entre Pere Romeu i Jonathan Giraldez, dos entrenadors que tu coneixes perfectament.
2: Sí, és una gran final. Jo crec que amb les dos, probablement les dues millors plantilles d'Europa i probablement del món, amb grans jugadores i també a les banquetes amb grans entrenadors. Jo no focalitzaria tant cap aquí, o focalitzaria més cap a les jugadores, cap als equips, cap a les plantilles, cap als clubs, però evidentment també són, no, té el seu al·licient, evidentment, pues que dos excompanys ara estiguin enfrontats a les banquetes, però bé, dos molt bons entrenadors que segurament faran gaudir del partit.
0: Doncs ara parlem dels equips, però abans una més sobre el duel de banquetes. Rafael, com creus que això influeix a la final? Perquè és evident que Giraldez coneix perfectament com funciona el Barça i Pere Romeu coneix perfectament a Giraldez també.
2: Sí, evidentment té una influència en el procés del partit. Jo crec que són dos equips que sempre intenten imposar el seu model de joc, intenten ser protagonistes al joc, portar la iniciativa del partit. Per tant, veurem quin dels dos finalment es pot acabar imposant a l'altre. I evidentment, durant el partit, en funció de les adaptacions que cadascun dels entrenadors facin, en funció dels matisos, no? Perquè al final estem parlant de matisos, no parlem tant, jo crec que no parlem tant de pla de partit que sigui molt diferent a lo que és habitual. No crec que cap dels dos equips surti a defensar amb un bloc baix o que deixin de pressionar com fan habitualment, sinó que serà un matís, no? Potser serà, pues, en lloc de pressionar amb l'interior, pues, pressionar amb l'extrem, o en lloc de sortir més per una central, sortir més per l'altra, no? Pues, en base a aquests petits matisos, pues, veure com els dos entrenadors i els dos staff, perquè al final també es tracta d'una feina de tot el cos tècnic, de tot l'staff, com van interpretant el que va succeint i com van adaptant-se al joc, al partit.
0: Sí. Després, de vegades, Rafael, el futbol ens depara guions que no imaginàvem, però la sensació és que estarem davant d'un partit molt equilibrat i que es pot decidir per detalls, no?
2: Sí, la veritat és aquesta, la sensació és aquesta, que són dos molt bons equips, i que probablement el partit es vagi decidint per petits detalls, com ja va passar amb la última final, que va ser un partit molt, molt, molt igualat, la última final a Bilbao entre aquests dos equips. Vam estar tot el partit, ja dic, molt igualat, primera part amb empat al final de la primera part, segona part amb 1-0 fins pràcticament l'últim instant del partit, per tant, ocasions pels dos equips, per tant, jo crec que sí, que el que jo crec que succeirà és que és el mateix, una mica el mateix, no? Un partit molt, molt igualat i que es podrà resoldre per detalls.
0: El Barça és el gran dominador a Europa les últimes temporades, ha estat present a les últimes 6 finals, amb 3 títols. L'Olympique de Lyon el descobrirem ara, és l'equip que més Champions té d'Europa, té 8 Champions, però la pregunta és, el Barça ja el controlem perquè el veiem jugar sovint, Rafael, la pregunta és com estarà mateix l'Olympique de Lyon?
2: Bé, jo crec que l'Olympique de Lyon arriba també a un bon moment, ha fet unes bones semifinals, també a la Lliga, crec que ara l'últim partit que va jugar també va golejar, crec que va jugar contra el Nantes i va quedar 8-0, per tant, bé, arriba, ha guanyat la Copa de França, està a punt de guanyar està a la final ja també de la Lliga de França, que allí fan un playoff al final. I res, estan també a la final de Champions, per tant, un Lyon que també el que està acostumat i el que ens ha acostumat a aquestes temporades també, que és un equip que està habitualment a totes les finals.
0: T'atreveixes a dir qui arriba millor?
2: No. Jo crec que una final ara mateix de 50-50, evidentment, el meu desig, perquè forma part d'aquesta plantilla aquesta temporada, no? Vaig iniciar la temporada a l'equip, vaig estar més o menys un terç, no? de la temporada amb l'equip, per tant el meu desig és que sigui el Barça qui guanyi, però evidentment jo ho veig molt igualat, com ho veuria des de dins, des de fora pues, també una mica el mateix, no? Veig una final molt, molt disputada i molt igualada.
0: El Barça es llàstima, Rafael, que arriba amb algunes jugadores justetes, Irene Paredes, Graham Hansen, l'Aitana sortint de lesió també.
2: Sí, sembla ser, evidentment no conec al 100% que és el seu estat físic en aquest moment, des de fora, no, o des que es pot llegir als mitjans, però sembla ser que arriben una miqueta més, o que aquests últims partits pues, no han pogut, com l'Irene, no, que no pugui, o no va arribar a disputar minuts a la final de l'altre dia de Copa, però bé, jo crec que són jugadores de màxim nivell, molt competitives, també les tres les quals em comentes, jugadores molt competitives i que segur que faran tot el possible per ser a la final, per poder jugar a la final, i en cas de jugar-hi jo crec que ho donaran tot per oferir el seu millor rendiment.
0: Molt bé, i per últim un últim nom propi, el d'Alexia Putellas, Rafael, que com saps estem pendents del seu futur, encara no sabem si seguirà al Barça o no la propera temporada, i passi el que passi en el futur, és evident que serà una final molt especial per ella també.
2: Sí, evidentment és una jugadora molt important per a l'equip, per al club, és una jugadora que ho ha donat tot aquestes últimes temporades i que, com ha dit ella, està focalitzada en la final i segur que també ho donarà tot en aquesta final i després ja veurem quina és la seva decisió, quins són els següents passos, però bé, és una jugadora que faci el que faci, ha de tenir el respecte de tothom, el respecte del club, el respecte de l'afició i de tots aquells que estem relacionats al món del futbol, perquè ho ha donat tot durant aquestes temporades i esperem que ho segueixi donant tot les pròximes i que pugui continuar, però s'ha guanyat el dret a una mica a decidir el que ja vulgui el seu futur i fer el que ja vulgui, perquè crec que és una jugadora que, com he dit, bueno, ha donat tot i s'ha cuidat també pel Barça i ho està seguint fent i que segur que el dissabte també ho farà i oferirà un gran rendiment durant la final.
0: Molt bé. Rafael Navarro, un plaer. Gràcies per atendre'ns i a gaudir de la final dissabte. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Edu, la Loto Romeu ja la farem demà des de Oslo, però en fi, estem pendents d'aquestes coses, no? D'Irene, d'Aitana, de Graham Hansen, a veure si aquestes futbolistes poden
1: sí,
0: estar o no a l'11, no?
1: Les tres carpetes obertes que té el conjunt blaugrana, sobretot la d'Aitana, no? Perquè és una jugadora clau i en el seu paper jugaria, jo crec, que Serra Jordi. Vicky López encara no s'ha estrenat en una final de Champions. Per tant, tot apunta que si Aitana ja no surt a la roda de premsa prèvia, doncs és una bala que potser Pere Romeu gasta a la segona part.
0: Molt bé, demà ho parlem, tu te'n vas amb la fresca demà al matí, no?
1: Sí, a les 6 del matí, via Amsterdam, i bueno, ja demanaré alguna recomanació de cara a la ciutat, ja després parlem de tranquil·lament.
0: La ciutat molt guapa.
1: Sí, no? Té bona pinta, no? Ciutat guapa, sí, sí.
0: Molt bona pinta.
1: Vale, Joan.
0: Òpera. Si vol, si pots veure el Grito de Munch.
1: Sí, m'han dit, no?, que també, bueno, l'hotel està a prop de... Hi ha un tramvia allà també, l'estadi està a prop, bueno, sembla que tot pinta rodó i a veure si tornem
0: amb, la
1: amb aquesta quarta Champions de, del Barça.
0: Gran ciutat per una gran final. 3 i 20, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
3: La imatge del dia.
4: La imatge del dia. Les noies del primer equip del Barça que estan a punt d'enlairar-se cap a la capital de Noruega en vol charter. Està previst arribar cap a les 7 de la tarda a l'aeroport Oslo Gardermoen amb una temperatura de 14 graus i pluja. Per dissabte la temperatura serà d'entre 9 i 19 graus i sembla que cel clar. El Barça juga dissabte a l'estadi Ullevall, la seva sisena final de Champions consecutiva, i serà la quarta contra l'Olímpic Lyonnais amb un balanç de dues derrotes i una victòria del Barça fa dues temporades per 2-0 a Sant Mamés. Victòria del Barça, que llavors dirigia Jonathan Giraldez, ara estarà en contra, curiosament. I ara mateix, les 23 jugadores convocades, acompanyades per la Laia Aleixandri, les imagino amb el cinturó cortat a l'avió, disposades a viure demà i demà passat una gran experiència. Una més per tractar d'aixecar una altra Copa d'Europa. Bon viatge!
3: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. A les 3 i 21 minuts de la tarda, una pausa i després anem amb el Barça masculí, que ja està mitja festa.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.

0: Anem amb el Barça masculí, amb l'actualitat, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Que ja tenim l'equip treballant, entrenant, perquè queda un partit, el de dissabte Mestalla, però ja l'equip està mig de festa. De fet, ahir, sopar de celebració a Castelldefels, i avui, festa amb les famílies aquesta tarda a PortAventura, no?
1: Sí, avui els hi toca a PortAventura, com l'any passat, que va deixar una de les imatges que vam veure en aquella atracció, aquella que puja i baixa, no recordo.
0: El Dragon Khan.
1: Aquella atracció que...
0: No he pujat mai, però...
1: No, jo tampoc no
0: m'atreveixo.
1: No, mai. I allà vam veure una de les baixades com cridava la mina al costat de Gavi. Va ser una de les imatges d'aquelles que et fan, que després pagues aquella fotografia que et pots emportar de record, doncs van penjar aquella imatge i van ser una de les més destacades. Normalment van els jugadors amb tots, amb els fills, amb les famílies. És per ells, és avui al vespre, quan tanca el parc, doncs ho tenen per ells. És segon any consecutiu que ho fan. Ahir aquest sopar que es té de Fels al Casanova Beach Club, que directe al partidazo per la nit, anàvem explicant tot el que succeïa, amb un discurs a la porta agraint a tota la feina i tota la tasca a Robert Lewandowski, sobretot, també a la plantilla pels dos títols, amb Rafa Juste cantant l'himne, amb tothom ovacionant-lo, i amb el Robert Lewandowski, que era el protagonista, perquè...
0: Està passant bé, Rafa Juste, en el seu paper de president.
1: Sí, sí.
0: Estava disfrutant, eh?
1: Una de les anècdotes és que Laporta li va dir en un moment, escolta, que ja et queda un mes i poc, ja et queda un mes i poc, li va dir davant de tothom, dient, ja arribo jo, que l'1 de juliol ja serà president com a tal, Joan Laporta. Doncs el protagonista era Robert Lewandowski, van posar com un protocol, una zona amb una catifa vermella per fer-se fotografies amb la Supercopa i amb la Lliga, i allà es va fer moltes fotografies Robert Lewandowski amb la seva dona, també amb Chesney, amb els seus companys de record, i li van regalar una samarreta que estava dins d'un marc signada per tots els jugadors, de record. També després una placa, el president Laporta li va regalar una placa, doncs, a Robert Lewandowski, era el protagonista. Van menjar, per cert, cuina mediterrània i asiàtica, sobretot sushi, i després també un jubarro van fer, per cert, un peix, i els jugadors van sortir molt aviat, perquè es va allargar el sopar, diguem, ja fins passades les 12 de la nit. Els jugadors a 3:15, 2:15 d'11 de la nit ja marxaven, i el més aviat, el que va estar menys estona, és Jules Koundé, que va arribar a les vora les 9, i quan va acabar el discurs, i va acabar el discurs a les 9:45, a les 9:47 sortia Jules Koundé per la porta del restaurant. Però van gaudir un any més de la festa de celebració del sopar, a l'últim sopar d'aquesta temporada.
0: Va parlar d'Eco, que estem tots pendents ja des d'allà del Mercato Blaugrana. No ens va treure de pobres, d'Eco, oi?
1: No va deixar res de com a tal, no va explicar cap cosa. El que sí que és evident és que marxa Robert Lewandowski i que s'han de posar a treballar aquest mercat per trobar un nou.
2: Hoy es un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Hover, ¿no?
3: Ya. O sea,
2: es casi imposible sustituir a Hover. Yo creo que hoy ya estamos hablando ahí.
3: Sí.
2: Hover ha sido el mejor delantero de los últimos años. Y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así. Alguien tiene que... Nosotros también tenemos en estos años también a Hover, a Ferran, o sea, gente que está... Ferran que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9. Pero creo que ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
1: I sobre aquestes decisions i els noms propis que estan sortint, Julián Álvarez i João Pedro, li preguntaven a Deco.
4: ¿Qué perfil de nuevo está buscando el Barça?
2: No, pero no es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que...
5: Pero fuiste a ver a João Pedro.
6: João Pedro te gusta, Deco.
2: No, pero no fui a ver a João Pedro.
7: Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartamos.
2: No, pero ¿qué me estás contando? No descartamos a nadie ni fichamos a nadie, estamos hablando de... ¿Cuántos días hace que...?
7: 2, 3.
2: Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí...
8: Pero, Deco, ¿tenéis garantizado que vais a estar en 1-1 en julio o no?
2: No, pero son cosas internas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. Es la verdad que este año nos ha ido un jugador importantísimo que es joven. Y, por supuesto, tenemos que intentar reforzar el equipo, pero ya valoremos...
4: Pero
2: ya
4: un 9, Deco, al fichareu.
7: Un 9.
2: Veremos, ya veremos.
0: Tenim tots molta pressa, però el mercat no s'ha obert encara.
1: No s'ha obert, sí, comença l'1 de juliol, però és veritat que estan treballant, l'àrea esportiva està treballant. Al president Laporta li preguntàvem sobre el nou i ell deia, no, preguntem-li a Deco, però Deco deia això, o sigui que no ens traien, entre l'un i l'altre no ens traien de res. El que sí va dir el president Laporta és que la propera temporada encara serà més difícil.
9: És un grupo muy compensado, con un Deco que está trabajando de forma maravillosa, con un Hansi Flick que se le ve súper ilusionado con lo que viene, ¿eh? Viene una temporada, la próxima será más dura que esta y más, mucho más dura esta ha sido que la anterior, por lo tanto esto, pues, el nivel de exigencia va a subir, los jugadores son conscientes de que están haciendo, están construyendo su propia leyenda en un club que es el Barça.
1: En les declaracions de Laporta, per ser la gran absència de la nit, evidentment Fermín López, l'únic jugador que va faltar perquè està lesionat i s'està recuperant d'aquesta operació, i la sorpresa es podia haver donat és que era Bad Bunny, que està a la ciutat, el cantant, i que actua demà i passat a Barcelona, i aniran demà per la nit els jugadors del Barça al seu concert a Montjuïc. Doncs la sorpresa era que hi havia una possibilitat real de que aparegués en aquest sopar dels jugadors del Barça, però al final no es va donar. Ell ja està a Barcelona des d'ahir, allotjat a més al Passeig de Gràcia, a prop de la ràdio, i no, al final no es va donar, no va anar, però bueno, el veuran tots els jugadors, el veuran a l'estadi, sobretot divendres, que anirà tota la plantilla a veure el concert.
0: Molt bé. Una última cosa, Víctor, que ara anem amb la informació del Real Madrid. Començarem explicant que els àrbitres denuncien Florentino Pérez per la frase aquella que va dir a l'entrevista famosa de que m'han robat 7 lligues. El Barça què pensa fer amb això?
1: Doncs ja ha acabat el procés aquest que va anunciar el Barça en un comunicat dues hores després d'acabar la roda de premsa de Florentino Pérez, que deien que estudiarien els serveis jurídics. Els serveis jurídics han estudiat la roda de premsa de Florentino Pérez. La conclusió que treuen és que es pot denunciar, però el Barça el que farà ara és elevar això al seu òrgan de govern, és a dir, la junta directiva. La setmana vinent es reuneixen, és l'última setmana del mes de maig, es reuneixen allà i allà decidiran, però el que diuen fons del club és que amb això poden denunciar i que creuen que es denunciarà, però ho volen portar a la junta directiva abans de tot. Demà tindrem una altra aparició pública de Joan Laporta a la Koeman Cup amb Ronald Koeman a Sant Esteve Sesrovires, molt aviat, a 8:45 del matí, i allà està previst que Joan Laporta, el president, atengui els mitjans de comunicació. Allà per primera vegada li podrem preguntar per primera vegada públicament sobre les declaracions de Florentino Pérez i també sobre el procés electoral.
0: A veure què diu. Gràcies, Víctor.
1: Gràcies.
0: José Luis Gil, bona tarda.
3: Aquí Cibeles, Val Llori, bona tarda.
0: Doncs això, que els àrbitres s'hi denuncien Florentino Pérez.
3: El seu sindicat, la SAF, ha presentat una denúncia, una doble denúncia davant la Comissió Antiviolència contra el president del Madrid, Florentino Pérez, a títol individual, contra Real Madrid Televisió i també contra el Club Blanc. El sindicat arbitral considera que determinades actuacions i continguts públics poden contribuir a l'assenyalament, l'hostilitat i l'increment de la pressió sobre el col·lectiu arbitral. A un canutazo a Madrid s'ha mullat sobre aquest tema el president de la Liga, Javier Tebas.
6: En mi opinió, las palabras que dijo el presidente Real Madrid, Florentino Pérez, tiene una carga de contenido jurídico muy importante y que desde luego requieren suponer si están infringiendo normas del ámbito reglamentario de la Real Federación Española de Fútbol o antecedentes anteriores con declaraciones similares de jugadores y entrenadores que han sido objeto de sanción, y luego si las mismas del ámbito de antiviolencia pueden suponer, porque generar cierta crispación respecto al colectivo arbitral en todas sus categorías, porque no las dice un ciudadano normal, las dice el presidente del Real Madrid, ¿no?
3: Vaja, que si a jugadors i entrenadors els han empurat per rajar dels àrbitres, per què no es pot sancionar el president del Madrid? És la segona denúncia que va ara en paral·lel amb la denúncia que el mateix sindicat va presentar en el seu moment davant competició.
0: Hi ha novetat també el cas Negreira, Gil, perquè ja han transcendit els resultats de l'últim examen forense al que es va sotmetre Enríquez Negreira i...
3: Deterioro mayor de tipo mixto, vascular subcortical, traumatismo cráneoencefálico y posible enfermedad de Alzheimer. És el que determina aquest nou informe forense que evidencia que l'estat mental de Negreira ha empitjorat respecte a l'examen que va passar el 2024. Per tant, se l'exonera de la causa, no se'l jutjarà, no haurà d'anar a declarar, quedarà alliberat d'aquest procés i, per tant, doncs, s'arxiva la part de la causa que podria afectar a Negreira. A la resta de la causa continua i continua per la resta d'incausats, que hauran de seguir el procediment normal que tenia aquest cas. També ha dit Tebas en relació a això que de 100 lligues són robades al Madrid, re de re, i que frisa per veure l'informe de 500 pàgines que el Madrid presentarà davant la UEFA.
0: Del possible candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, què en sabem? Perquè avui, en teoria, hauria de fer un tràmit que és comunicar a la Junta Electoral que va endavant, no?
3: Tic-tac, Valllori, tic-tac. Parlem dels estatuts del Barça, els del Madrid també tenen el seu què. Avui Enrique Riquelme ha de comunicar a la Junta Electoral la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Això d'entrada. Després hi ha l'altre termini, que s'acaba el dia 23, per presentar tota la documentació completa, inclosa l'aval bancari. El que digui avui Riquelme a la Junta Electoral no és vinculant. Un Riquelme que es debat entre la doble cara de presentar un projecte amb cara i ulls, no està tenint gaire temps per treballar, però també admetent, tal com va dir dies enrere, aquesta obligació moral de presentar-se davant de Florentino.
0: Doncs avui és un dia important, però fins dissabte no acabarem de sortir del tot de dubtes. I una cosa més, que hem parlat abans amb el Víctor Gil del sopar i de celebració del Barça, també hi ha hagut un sopar al Real Madrid a les últimes hores, sopar de comiat a Carvajal, amb presències i alguna absència destacada també.
3: Sí, senyor, un Carvajal que dirà dissabte adéu al Real Madrid, que convidava a sopar a la plantilla, membres del cos tècnic, personal de Valdebebas, però tal i com desvetllava Miguel Ángel Díaz, Miguelito, al Partidazo, amb una absència il·lustre. Álvaro Arbeloa, que no va estar convidat i que, per tant, no es va presentar a aquest
0: estaria
3: sopar.
0: Estaria bueno, no et convida ni et presentes allà.
3: T'imagines que haguessin coincidit al mateix restaurant? La taula de Carvajal i la taula d'Arbeloa, 2 metres més cap allà. Ai, senyor.
0: 3:33, pausa i de seguida la tertúlia del Pedregà.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
0: Obrim debat, obrim tertúlia, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda a tots.
0: I felicitats, Dani.
12: Moltes gràcies, igualment a tu.
0: Arsenal campió, per fi, per fi.
12: Vinga, eres un home de poca fe,
0: jo,
12: que sí. No ho veies clar, quan,
0: no.
12: el City es va posar per davant.
0: Sí, no, jo no...
12: Ara,
0: no.
12: El tema és el PSG, aquest és el tema.
0: La final de la Champions. Jo vaig començar pensant que l'Arsenal no tenia cap possibilitat i a mesura que es va apropant la final, començo a veure alguna.
12: No, jo igual que tu. Ja ho vam comentar l'altre dia que vam fer el programa en directe al camp de golf, que a mi el Junior Minguella em va convèncer de que hi havia més opcions de les que jo veia.
0: Sí, un tio del Liverpool ens ha de convèncer els de l'Arsenal que hi ha opcions de guanyar la final de la Champions. Per què el tenim? Hola, Junior.
13: Bona tarda, amics, i moltes felicitats. Estic molt content
12: gràcies.
13: Amb vosaltres.
0: Gràcies, home.
13: Jo encara sóc dels que recorda Dennis Bergkamp de l'Arsenal.
12: Home.
13: I aquella època, doncs, la recordo amb molt d'afecte.
12: Reyes, sí. Vieira...
13: No us vull donar enveja, però avui em trobeu en tertúlia del Pedregà entre el Charlie i el meu pare.
0: Ostres!
13: I mira que han comentat de tot, sí. I no hem parlat de la final de la Champions. O sigui, imagina't el preocupats que estan. I és veritat que m'agradaria la seva opinió de com veuen la final i qui creuen que guanyarà.
0: Ara treus el tema, després de la tertúlia treus el tema, que és un bon tema és un bon tema de debat. És un bon tema de debat. Tu, quin és el teu jugador favorit de la història de l'Arsenal, Dani?
12: No, el meu sense cap mena de dubte, Thierry Henry. Sense cap mena de dubte. M'agrada molt Vieira, m'agrada molt Pires, però m'agrada molt Bergkamp, però cap millor que Henry.
0: Uf, jo, Junior, estic entre Bergkamp i Henry, aquí tinc molts dubtes.
13: Jo també. Jo estic entre Bergkamp i Henry. O sigui, Vieira era un espectacle. És un jugador que m'hagués agradat sempre pel Barça. Però sí, jo estic entre Dennis Bergkamp i Thierry Henry.
0: Sí. I Bergkamp era, Dani, el típic jugador que cada estiu deien que fitxaria pel Barça i no va venir mai,
12: Sí, sí, sí. Sempre es deia que no volia agafar avions i tot això.
13: Exactament.
12: Tal.
0: Sí.
12: Al final... no va venir mai, com Ryan Giggs, que també era un altre que sortia a les...
0: O Rui Costa, també, Rui Costa sempre, també,
12: sí,
0: cada estiu.
12: Sí, un clàssic.
0: I ja que estem amb coses d'Anglaterra, Junior, Unai Emery, 5 Europa Leagues, aquí el tens,
13: Bueno, és l'entrenador, per mi, ideal pels equips, i no em malinterpreteu, de segona línia. Segona línia, que juguen Europa Leagues, que sempre lluiten als campionats per quedar entre del 8 al 4, 5, i crec que aquí ho fa molt bé. Crec que sap gestionar molt bé el vestidor i treballar amb aquests jugadors que encara no són estrelles o que no tenen un ego tan elevat i que necessiten d'un entrenador amb més carisma o més respecte.
0: Sí. És un entrenador, Dani, que jo veig els seus equips i mai he sabut molt bé a què juguen, però se li ha de reconèixer el mèrit, perquè, escolta, ha guanyat l'Europa League amb el Sevilla, amb el Villarreal, amb l'Aston Villa, té sempre que queda lliure, té molts equips que el volen fitxar, alguna cosa tindrà.
12: Sí, quan entrenava els equips de la Lliga Espanyola, jo diria que té el rècord, o tenia el rècord, de que no havia guanyat mai el Camp Nou, sempre perdíem tots els equips que havia entrenat. Me'n recordo a l'Arsenal, ara que parlem de l'Arsenal, que va ser un desastre, al PSG una mica també, amb aquella remuntada històrica del Barça amb Neymar, Sergi Roberto i tal, però, com diu el Júnior, en equips que són just l'esgraó per sota, amb el típic Villarreal, Sevilla o ara amb l'Aston Villa, aquí és on es mou com peix a l'aigua, aquí és el rei del mambo. Ara, sempre s'ha dit, no, és que aquest tio, si algun dia tingués una banqueta gran, si algun dia pogués entrenar al Madrid o al Barça, ja veuries. Jo crec que no, jo crec que li vindria gran, sincerament. Yeah.
0: Vull parlar també un moment de la final de la Champions femenina de dissabte, que és un gran partit, Júnior. No sé què passarà, els que entenen més de futbol femení parlen d'una final igualadíssima, però escolta, que el Barça jugui la seva sisena final consecutiva té molt de mèrit, això, eh?
13: Això és el que m'interessa a mi, més enllà del futbol femení, que com ja sabeu a mi no m'agrada i no hi ha res dolent en dir-ho i per això ho dic, per acostumar la societat de que no tot ens ha d'agradar, però el que sí que m'agrada és que sigui un equip tan dominant en la seva categoria i que hagi guanyat i estigui guanyant tants títols i que tingui l'opció de revalidar el títol novament. I evidentment que el meu desig és que ho facin genial i que acabin guanyant la final.
0: Sí, sí. Té mèrit, Dani, té mèrit, que l'equip va canviar, sí. Ha perdut alguna futbolista important les últimes temporades, però va per a gent jove molt, molt bona també, i aquí estan una vegada més.
12: Bueno, ja ha tingut lesions importantíssimes, com l'Aitana, abans l'Alexia, però és veritat que al final és l'única competició que té realment interès, perquè la Lliga espanyola no li vull treure cap mèrit al Barça ni molt menys, però al final és un passeig militar i a Europa la gent que en sap i que coneix el futbol femení sí que et diuen que les franceses són com el Madrid de la Champions sí. masculí dels últims anys, que són molt poderoses, que són molt perilloses, per tant hi haurà final i pots pensar que el Barça pot perdre o no, o empatar o pròrroga, en canvi a la Lliga Espanyola saps que golejarà segur.
0: Sí. Heu parlat de Mercato aquí a la taula, Júnior, amb el Sénior i amb el Charri o què?
12: Hem
13: repassat el Rivaldo. Ara estic escoltant que parlen del Shevchenko. Mira, si, perdoneu, Charlie. A veure, estic a la tertúlia ara mateix del Pedregà i em pregunten a veure vosaltres què fitxatge. Ho fico un moment d'altaveu, digueu hola.
14: Hola.
13: Shevchenko.
0: Aquí està Charlie Rojac.
13: Tu què fitxaries? Un nou?
14: Home, ara l'únic que he vist que té una mica d'això és el del Chelsea.
13: El Joao Pedro. Bueno, el Charlie ja està posicionat.
14: El com es diu, el de l'Àtic de Madrid no el fitxaran.
13: No, el Griezmann.
0: No, Julián Álvarez.
13: Julián Álvarez, estava parlant de poder.
14: El fitxaran perquè no el vendran.
0: No el vendran.
13: No el vendran, sí. I hi ha diners per pagar-lo o no?
14: Vaja, la gent és uno por uno.
13: Bueno, tu qui fitxaries?
14: Jo no em veig de nous, l'únic que em sembla és el Claudio Javier del Cruzeiro.
13: Toma ja.
14: Del Cruzeiro.
0: Ostres, però aquest no el coneixem.
13: Ah, amigo, aquesta és la bona.
0: Aviam que me l'apunto, com és, diu? Com és aquest jugador?
14: Ara no me'n recordo exactament. Sembla que diu Claudio Javier, del davant del centro.
0: No voldràs dir Caio Jorge?
14: Caio Jorge.
13: Ah, Caio Jorge, sí. Aquest estava al Santos, molt bon davanter.
0: Bueno, l'apuntem.
14: La part que va anar a la Juve... Per a la Juve amb 20 anys, sí. La Juve és una castanya que no tenen ni cotxes, ni fies, i no va funcionar, però és el màxim golejador a Brasil. Bé. Que no hi ha davanter centre.
13: Heu vist futbol o no? O sigui, tots donant noms europeus i tal, i apareix el Sénior i us deixa tots sentats amb el Caio Jorge.
12: Júnior, ara necessito saber amb una paraula que em diguin Arsenal o PSG, els dos.
13: Espera un moment. Això és important, perdoneu, Charlie i papa. Heu de dir amb una paraula la final de la Champions. Arsenal o PSG?
14: PSG.
0: Pau, tenen claríssim.
13: Estan tots equivocats, no us pregunteu.
0: Ens han matat, Dani.
14: Guanyarà l'Arsenal. Jo dic PSG, però guanyarà l'Arsenal.
0: Home, així no t'equivoques segur.
13: Ara.
14: Jugant al contraatac i guanyant per 1-0.
12: Bé.
13: Bueno, O sigui, mon pare s'aprova una mica la meva teoria, eh? Jo no crec que guanyi 1-0. Jo repeteixo el que et vaig dir. No veig el PSG no marcant un gol, i si l'Arsenal és capaç de fer dos gols, que s'ha donat durant la, la temporada, 2-1, si, si l'Arsenal marca dos gols, guanya l'Arsenal. Sí.
12: On hem de signar?
14: I t'he dit que a l'Arteta, que va passar per aquí desaparegut, el van vendre al Paris Saint-Germain per 1.500 milions de pessetes d'aquella època.
13: Ho vas fer tu?
14: Sí.
13: I la comissió què?
14: Va, amb el Miguel Santos.
13: La comissió no ens la dirà, però bueno.
0: Tot correcte i tot legal, per això. Tot correcte i tot legal. Tot documentat. Molt bé.
12: Gran comunicació, bueno. Gran connexió.
0: Va, ha sigut avui una tertúlia. Escolta, Dani, això ha sigut un luxe, eh?
12: A quatre. Una tertúlia a quatre, eh?
13: M'heu de posar un micro d'aquests amb la petaca i tal. Sí.
0: Et donarem un quàntum.
12: Unitat mòbil, unitat mòbil.
0: Has fet molt bé de reporter, Júnior.
13: Ha anat bé la connexió, no?
0: Sí, sí, ha estat una tertúlia extraordinària.
12: Brutal.
0: Avui...
13: Però, fora bromes, perdona. És que la reflexió que ha fet el meu pare m'agrada perquè està en la línia del que vam parlar la setmana passada.
0: Aquest Arsenal defensa bé...
13: Jo insisteixo en contra de la gran opinió pública i l'opinió fàcil de dir que el PSG guanyarà la final... i reivindico que si l'Arsenal és capaç de fer dos gols, guanya la final.
0: Molt bé. La setmana que ve en parlem, que estarem a pocs dies ja de la final. Espectacular aquesta tertúlia del Pedregà Extended amb Dani Senabre, Júnior Minguella, Sènior Minguella i Charlie Reixac. Espectacular. Gràcies, amics.
12: Un abraç a tots.
0: Adéu. Seguim.
15: Tiempo de juego.
16: El número 1 de l'esport.
17: El Barça... amb els deures fets, l'Espanyol està salvat i el Girona es juga la vida. Les noies del Barça juguen la final de la Champions. Un altre dia de ràdio i futbol al programa líder de la ràdio esportiva.
18: Tiempo de juego.
17: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
19: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
17: Albert Díez,
19: José Luis Gil, Quique Iglesias,
17: Edu Badía.
15: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
16: i el millor equip de la ràdio esportiva.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
17: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: 3:15. Anem amb el drama del Girona. Dos dies per aquesta final per la permanència que tenim dissabte a Montilivi. Aquest Girona a ells. Anem cap allà, anem cap a Girona, que tenim al telèfon el president de la Federació de Penyes del Girona, que és el Pepe Sierra. Pepe, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Pepe. Què, com va la setmana? Es fa llarg això o què?
20: No, es fa llarguíssima, Ostres, no, ara ho pensava, no? Dic, si acaba bé, haurà sigut més maco que no haver-nos salvat fa quatre partits, no?
0: Sí.
20: Però ostres, el que estem passant... No li desitjo a ningú.
0: Sí, sí. És un patiment, Pepe, sí. Perquè ha sigut una temporada molt de muntanya russa, no? La cosa va començar malament, després tots teníem la sensació de que el Girona estava salvat i ara mira, eh?
20: Sí, la veritat és que si fa un mes i mig es diu que estaríem jugant a la salvació l'últim partit, doncs ens haguéssim rigut, no? Què dius, boig, no? Sí, després de patar el camp del Madrid, de guanyar el Villarreal a casa... Vamos, una bestialitat, no? Mm. Però mira, han de passar les setmanes i cada cop hem posat la cara més blanca i fins dissabte a veure com va la cosa. Home, jo espero que sí que guanyarem. Mm.
0: Esperem que sí, però Pepe, amb la gent amb la que tu parles allà, la gent detectes que està més optimista o que està acollonida, per dir-ho així, Pepe?
20: No, les dues coses. Mm. Les dues coses, o sigui, tenim la il·lusió i el convenciment de que guanyarem, però bueno, el futbol mai se sap. Cada partit és un meló. Si és que no l'obres no saps com anirà, perquè és una final i la final doncs és en petits detalls, sé, que un penal en contra, un penal a favor, una expulsió, moltes coses.
0: Sí. Ens ha faltat una mica de gol, durant la temporada, que el Banat s'ha lesionat, l'Abel Ruiz no ha pogut estar pràcticament, no, l'Estuani té gol, però està per lo que està.
20: Això, sí, hem trobat a faltar molt això, no? Hem arribat molt bé a lo que és l'àrea, però no han xutat. Ens ha faltat això, un killer, un jugador que... 15-20 gols, però bueno, també és molt difícil, de trobar jugadors així. Sí.
0: Escolta, Pepe, per l'afició no serà, que ja ens explicava ahir l'Albert que es prepara un gran ambient, una gran rebuda a l'equip, l'estadi estarà ple, no?
20: Sí, no, bueno, tota la setmana aquí, tota la gent és el tema de conversa, de salvats i... Bueno, això que farem del Girona i vinga aquest dissabte, sí, i així.
0: Escolta, i acabi, com acabi? Esperem que acabi bé la temporada, que ve amb Mitchell o sense Mitchell, Pepe? La gent està amb el míster o...?
20: Sí, home, sí, home, ens ha portat la glòria i bueno, i porta quatre temporades a primera, vull dir, no sé, home, jo crec que és una cosa que, si no continua, dependrà d'ell, no pas de ni del Girona ni de l'afició.
0: Molt bé. Molt bé, Pepe, doncs res, que acabi de passar ràpid la setmana, que arribi dissabte i sobretot que acabi bé la història,
20: Moltes gràcies. Vinga.
0: Una abraçada, sort. Molta sort.
20: Adéu, merci. Adéu. And I wonder if you know how it really
0: feels to be left outside alone when it's cold out here. Anem ara amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
18: Mallori, què tal?
0: Vosaltres que els toros des de la barrera, no?
18: Que no, home, ens ho mereixem, no? Sí. Després de tot el que hem patit en aquest 2026, avui ha estat Monchi a la Ciutat Esportiva, acompanyat de Maoyer, vist a Maoyer, i també Fernando Navarro i Miguel Ángel Gómez, que ja estan treballant juntament amb Manolo González. No hi ha cap input que em faci pensar que no segueixi Manolo González. Veurem. El dimarts en sortirem de dubtes. A la una del
0: migdia. Parla Monchi, no? Dimarts que ve.
18: Sí, el dia 26 a la una a l'estadi de Cornellà, la roda de premsa de presentació de Monchi i la seva gent. En definitiva, que tothom parla del que pot passar dimarts, però abans caldrà guanyar la Reial Societat a intentar, doncs, per què no, el miracle d'Europa. Almenys pels jugadors no serà expósito.
21: Bueno, también creíamos nosotros que equipos como Rayo, como Celta, este año se podían caer en Liga y no se han caído. Entonces, ¿quién dice que nosotros no vamos a caer, no? Bueno, si estamos ahí, pues habrá que pelear más, que traer mejores jugadores para competir en Europa y nada, la ilusión, ¿cómo vamos a decir que no va a entrar a Europa?
0: Clar, perquè hi ha la teoria de... Hi ha molta gent que diu, sí, molt bé, Europa i tal, però hi ha molts equips que juguen a Europa i ho paguen molt a la Lliga.
18: L'última vegada que l'Espanyol va jugar a Europa va marxar a segona divisió, l'any de la pandèmia. Però, bueno, això... ya cuando lleguemos a ese río ya lo cruzaremos. Sí. De moment intentem en Europa, que seria meravellós. La curva ha previst una festa a les 5, la rebuda a les 19, i a les 23, després del partit, DJ als exteriors amb una festa final de... temporada. Serà Manolo González la propera lliga? Avui li preguntava això jo al Edu Expósito. ¿Manolo es el mejor entrenador que puede tener el Español para la próxima temporada?
21: Para mí sí. Yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser al final el que esté liderando este grupo.
18: No sap res del futur, ha canviat de representant, no es podia permetre un altre descens. En definitiva, il·lusió pel que pugui passar amb Monchi al capdavant.
21: Sí, yo creo que se están haciendo movimientos. Al final el club tiene que tomar decisiones que es así como tiene que ser, ¿no? Porque no se puede esperar, el fútbol no para y al final es ilusionante que una figura como Monchi pueda venir con su grupo de trabajo también. Significa, o a mí me da a entender, que vamos a empezar a dar pasos hacia adelante, pero de los buenos.
18: Sí, senyor, tant de bo. Demà parla Manolo a primera hora de la tarda.
0: A les 4, no?
18: Sí, senyor.
0: Fora de programa.
18: Fora de programa, però allà estarem per explicar-ho.
0: Molt bé, Quique, gràcies.
18: A tu.
0: Fins aquí el futbol, de seguida més.
22: Hay cosas difíciles de explicar.
23: El Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó un terremoto al sur de Nevada. No sería noticia a no ser que la zona afectada se llame Área 51.
24: Pero vamos a intentarlo.
4: has dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
5: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
7: Solo en Herrera en COPE.
8: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
24: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
8: en España.
24: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
26: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
27: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
28: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
27: Vente a la Mutua y todos contentos.
28: Condiciones en Mutua.es.

0: Anem al bàsquet. Gil, que el Joventut va guanyar ahir a la pista de Tenerife i està està matemàticament classificat pel playoff.
1: Amb un tap de Ricky Rubio a l'última jugada sobre Jaime Fernández. Tiquet pel playoff. Primers dos quarts locals a la Laguna. Reacció verdinegra a la represa. I últim quart que deriva en pròrroga després de fallar Fittipaldo l'últim llançament. Els punts de Han i aquest tap de Ricky porta al playoff a l'equip de Dani Miret.
2: Pues supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble, a llegar a estar tan arriba siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición. Creo que se merece el equipo, la afición, el club la enhorabuena, porque es muy difícil. Hemos hecho un fichaje que nos va a ayudar a acabar con esta energía y pienso que aún tenemos margen en estas dos semanas a hacerlo mejor.
1: Aquest fitxatge és Janis Morín, que va debutar ahir amb els verd i negres. 6 minuts a la pista, 4 punts, 3 rebots.
0: Del bàsquet al Waterpolo, Hill, que estem pendents de les semifinals de la Lliga Femenina.
1: Colpeja primer el Mataró, la seva sèrie amb un contundent 13-6, fonamentat sobretot en un tercer quart, on les del Maresme li van poder clavar un 6-0 al Sabadell en un clínic de Waterpolo defensiu i intens. Demà, a les 8 de la tarda, segon partit, poc marge de descans, en joc l'accés a la final, parles de Dani Ballart.
3: Preneu-vos unes hores per gaudir del moment, per gaudir del que heu fet, però demà, ja que feu un reset absolut, ens hem d'oblidar de tot el que ha succeït avui. A la tarda farem vídeo, analitzarem les coses que encara podem millorar del partit que acabem de celebrar i sobretot amb aquesta idea de que tot el que s'ha fet fins ara no té cap sentit en recordar-se'n. Divendres hem d'anar a guanyar allà, que és el que serveix al playoff.
1: Avui arrenca la segona semifinal, a 2-8, Terrassa-Sant Andreu.
0: I acabarem parlant de futbol sala, que tenim el Barça a les portes d'una cita important. Edu, avui hi ha hagut atenció als mitjans prèvia a la final a 4 de la Copa que es fa aquest cap de setmana a Càceres.
4: El rei de copes, el Barça arriba a la Copa del Rei amb bones sensacions després de ser el campió de la fase regular, tirant de rotacions a l'última jornada, al davant el Jaén. El dissabte a les 4 de la tarda hi ha comptes pendents després de perdre la final de la Copa d'Espanya amb l'equip andalús als penals. Sentim el tècnic del Barça, Javi Rodríguez, a Futbol Sala, posant en valor el bon moment de l'equip.
5: Yo he estado aquí como jugador, estoy ahora como entrenador. Aquí muchas veces cuando pierdes un título, bueno, parece que se vaya a derrumbar la ciudad deportiva, el Palau, y se vaya a derrumbar todo. Creo que en esa final salimos reforzados. De hecho, no quiero hablar muy alto porque no da buena suerte y soy supersticioso, pero es que llevamos desde el 15 de noviembre sin perder un partido. O sea, es que eso poquitas veces han pasado aquí. Las sensaciones también son muy buenas, que ganemos o perdamos. Bueno, yo siempre he dicho que el ganar o perder, la línia és molt fina, però vamos a darlo todo seguro para que no pase.
4: L'equip està fent les coses bé, diu Javi Rodríguez. En cas de victòria seria el seu primer títol com a tècnic de la secció. Fa dos anys que el Barça no guanya un títol i, clar, com diu Eric Martel, ja toca un guanyar.
6: Sí que es verdad que llevamos unos años sin ganar. Pues suma una presión porque esta camiseta y este club necesita y quiere y debe ganar títulos, así que creo que estamos preparados para ello. Tanto el staff como nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que representamos y el valor que conlleva ganar los títulos.
4: Ha confirmat Javi Rodríguez que Pol Pacheco ha intentat forçar però no arriba al 100%. La transició final, Cartagena-Valdepeñas, el dissabte a les 12 del migdia. La final és el diumenge a les 4 de la tarda. Serà una final històrica, ja que a partir de la temporada que ve la Copa del Rei desapareix dins de la renovació que prepara la Federació Espanyola.
0: Gràcies, Edu.
4: Una abraçada.
0: Acabo recordant notícia també d'aquest matí que Àlex Márquez, ho ha fet oficial l'equip Gresini, es perdrà els dos propers grans premis de MotoGP, Gran Premi d'Itàlia i Gran Premi d'Hongria. Hell, superstar.
7: Good evening. Yes, of course.
1: Qué generoso, qué generoso es el fútbol, Valjori. Good evening. No, sí,
0: el
1: rey de la Europa League, pero sí. Un rey con trampa. Porque la ha ganado con el Sevilla, con el Villarreal y ahora con el Aston Villa. Claro, más allá de un equipo que no se llame Villa, pues creo que tuvo una palmatoria contra el
4: PSG,
1: Chelsea,
4: ¿no? Sí, y el PSG
1: Chelsea
4: tampoco.
1: 4, Arsenal 1. Sí. Y lo del PSG en Champions League y un tal Aitekin, pues bueno, ya sabemos de qué va la historia. Manolo Lama, sabido es que nunca pierde un debate y siempre tiene la última palabra, y ayer se valió de Javi Jurado para enviarlo a Mindanao.
8: La UEFA modifica los sistemas de clasificación para la Liga de Naciones y para clasificarte para la Eurocopa. Jurado, ¿qué es lo que hace la UEFA?
9: Para la Liga de Naciones va a pasar de

a l'interior del quadrant nord-est. No es descarta algun ruixat feble i puntual al Pirineu amb quantitats minces i la temperatura màxima és lleugerament més alta en valors que a punts de ponent poden superar fins als 33 graus. En aquests moments tenim 24 a Barcelona, 28 a Girona, 25 a Tarragona, 30 a Lleida i 26 a Andorra. I pel que fa al trànsit, continua tallat el carril esquerre a l'A7 per una manifestació direcció Barcelona i també hi ha un carril tallat a la C25 per avaria direcció Lleida i una altra direcció Girona. També un altre carril tallat a la C32 per accident cap a Girona. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda de COPE.

0: Mentre aquesta tarda sindicats i educació doncs han donat una nova oportunitat d'arribar a un acord, i ja us avanço que no ha estat possible. Els sindicats han presentat una contraproposta que ara el departament es vol mirar bé i demà hi haurà una nova trobada. Professors de secundària, avui tampoc no ha assistit a la reunió, i tres sindicats, CGT, Intersindical i COS, s'han aixecat de la taula perquè no s'estava parlant de salaris, sinó únicament d'escola inclusiva. D'aquí una estona escoltarem el que diuen uns i altres, però ens volem centrar ara en l'escola inclusiva, que és justament una de les reivindicacions dels professors que demanen que hi hagi més recursos. Professionals i entitats el que denuncien és que molts centres no disposen de prou especialistes, personal de suport ni temps de coordinació per atendre adequadament la diversitat dins de les aules. Marc Puerto, quina és la demanda per a l'escola inclusiva?
1: Doncs el principal punt de conflicte és la manca de recursos. Professionals i entitats denuncien que molts centres no disposen de prou especialistes, personal de suport ni temps de coordinació per atendre adequadament la diversitat dins les aules. Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària a ESPEC, diu que la inclusió és una necessitat.
2: La inclusió és una necessitat democràtica totalment legítima, i qui negui la necessitat, el valor de la inclusió, és un psicòpata i és que gairebé un feixista. Vull dir, això ha de quedar clar, nosaltres no estem contra la inclusió. Ara, aquesta inclusió ha de ser real. El que no pot passar és que s'abandoni alumnat vulnerable a aula ordinària sense cap mena de recurs, sense cap mena de retallant especialistes i que tots aquests menors quedin desatesos, no?
1: I per entendre-ho millor, doncs t'explico que l'Escola Inclusiva a Catalunya és el model educatiu que busca escolaritzar tots els alumnes, també els que tenen necessitats educatives especials o discapacitats dins l'escola ordinària amb els suports necessaris. Aquest model es basa en el Decret d'Educació Inclusiva aprovat el 2017, que plantejava reduir la segregació i garantir una educació més equitativa. Ara bé, el desplegament del model continua encara avui generant un fort debat entre famílies, docents, sindicats i administració.
2: L'experiència no està sent bona. Els 10 anys que portem de decret inclusiva són un desastre. Llavors, si hi ha situacions extremes per part de l'alumnat, si hi ha situacions desagradables i extremes que afecten el professorat, per què no canviem aquesta legislació?
3: Clar.
2: Per què no la fem raonable, que funcioni, híbrida, flexible, amb criteris família a família, cas a cas, i no directament aquí un decretazo i que tot passi a ser una altra cosa i es genera una disrupció caòtica, no? Que és el que tenim ara al sistema.
1: Per tant, un model d'escola que continua generant una forta polèmica i que perjudica sobretot a qui ho pateix en primera persona, famílies i infants.
0: Gràcies, Mar. Doncs estem parlant de l'escola inclusiva, de quines són les seves necessitats perquè sigui realment, doncs això, inclusiva. I volem conèixer l'experiència d'una família que porta el seu fill a una escola ordinària amb un suport especialitzat. Parlem amb la seva mare, que és la Clara. Com estàs, Clara? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Vosaltres porteu el vostre fill a una escola ordinària. No sé si sempre ha estat aquesta la vostra opció. Heu descartat d'entrada ja l'escola especial?
4: No, nosaltres des de sempre vam optar per l'escola ordinària i bueno, va ser una cerca entre les escoles ordinàries d'aquí de la ciutat on vivim, fins que bueno, una escola ens va dir que sí, que estaven disposats a atendre el nostre fill tal com ell necessita.
0: Quines són les seves necessitats concretes?
4: Ell té discapacitat física, és una discapacitat global, amb cadira de rodes, i necessita també adaptacions a nivell de parla i de visors, etc.
0: I la vostra experiència en aquesta opció de portar el vostre fill a l'escola ordinària, com és? És positiva? Hi ha coses que es podrien millorar?
4: Sí, hi ha moltes coses que es podrien millorar. De fet, la nostra experiència és positiva perquè nosaltres hem tingut sort. I això és una paraula que jo crec que no hauríem d'haver d'utilitzar, perquè bé, el que les famílies necessitem són que reconeguin els drets, no trobar persones que ens facin favors. Llavors, això en el nostre cas ha sigut una experiència positiva perquè hem trobat mestres molt implicades que cada inici de curs fan un quadrant impossible amb les hores que els hi deixa el departament, les que els hi treu, les que han de rascar d'aquí i d'allà, per tenir vetlladora totes les hores, que és el que necessita el meu fill, però és veritat que és una lluita contínua i és un

0: viure reivindicant, demanant i exigint, i bé, que no és una feina agradable ni per les famílies ni per les escoles.
1: És a dir, vosaltres heu tingut sort, però no és lo habitual, no? És a dir, la inclusió està molt bé sobre el paper, però la realitat en la majoria de casos és una altra cosa.
0: Correcte, la inclusió sobre el paper està molt bé, però si no està dotada dels recursos necessaris, aquesta inclusió és paper mullat, com si diguéssim. I et dic que nosaltres hem tingut sort. Jo pertanyo al Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional, que som una agrupació de mares que estem en la mateixa situació, i en el sindicat hi ha casos i casuístiques de tot tipus, i desgraciadament el nostre és bastant excepcional.
1: I la principal mancança és personal especialitzat, o hi ha alguna altra cosa que necessiteu que sigui més important?
0: El més important són les persones. El més important és que hi hagi prou dotació de mestres i d'especialistes en tots els àmbits, ja sigui infermeria, educació social, integració, perquè aquests infants estiguin ben atesos, però no només els nostres infants, sinó tots els infants, perquè parlem d'escola inclusiva, però podríem parlar d'escola per tots i per totes. I llavors això, el tema personal és el tema que nosaltres posem en el centre, i també és veritat que hi ha tota una sèrie d'equipaments que infants com el meu necessiten, i que de vegades no apareixen de forma immediata, sinó que apareixen després de demanar-ho.
1: Segur que coneixeràs, Clara, amb casos de moltes famílies que segurament portarien els seus fills a l'escola ordinària, però que no ho fan perquè saben que segurament no rebran l'atenció que necessiten. Això està passant, no?
0: Sí, i també hi ha escoles que els hi costa donar el pas endavant i obrir els braços a la diversitat. Que ara mateix tenim una protesta al carrer de mestres que estan demanant precisament el mateix que nosaltres demanaríem, que són més recursos perquè es perdi la por a la diversitat i perquè es puguin atendre els nostres infants amb totes les necessitats i les oportunitats que ells necessiten.
1: I el vostre fill, en aquest cas, se sent integrat a l'aula amb la resta de companys? Com ho viu, aquesta situació?
0: Sí, el nostre fill és un nen molt estimat, té molts amics, i bé, sí, gràcies a l'esforç també que han fet des de l'escola i la resta de famílies també, doncs és un nen doncs molt apreciat a l'escola, sí.
1: Molt bé, Clara, doncs me n'alegro, i moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, i tant de bo es posin els recursos necessaris perquè l'escola inclusiva, de la que tant s'està parlant aquests dies, no?, en les protestes dels professors, doncs sigui una realitat. Gràcies, Clara, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. I del temps, doncs, el més destacat és que la temperatura seguirà pujant i demà es podran assolir els 35 graus a Ponent, valors doncs clarament d'estiu. I ja us avanço que venen dies de molta estabilitat i de molta calor, amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però temperatures bastant per sobre del que tocaria ara mateix. I del temps al trànsit, Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-13 es dona pas alternatiu a Castell de Mur per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits, a l'autopista AP-7 i a l'antitud, i aturades a Barrera del Vallès en sentit sud, i a l'antitud de Mollet en sentit nord. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit Barcelona per un accident que talla un carril, i també entre Badia i Sabadell en sentit nord. A més, a la C-58 i a la C-33 hi ha Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la 2 i a l'antitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B-23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C-32 i a l'antitud i aturades entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre Horta i Sarrià en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esnafranc a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Hi ha moltes famílies que han de deixar casa seva durant dies, setmanes o fins i tot mesos perquè algun dels seus membres ha de seguir un tractament mèdic i ho han de fer lluny de casa seva, en una altra ciutat o en una altra comunitat autònoma. A Barcelona hi ha una desena d'entitats que ofereixen allotjament a aquestes famílies mentre dura el tractament. Però què passa? Doncs que no hi ha recursos, i algunes d'aquestes famílies doncs han de buscar la vida en un moment ja prou complicat. De seguida en parlem.
3: La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Murprotec.
8: Estàs escoltant
9: COPE Tarragona
8: 93.5 FM.
10: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
11: ¡Empieza España!
10: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
11: Hacemos el resumen.
10: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
12: España está cada vez mejor.
10: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
13: Don Luis de la Fuente.
14: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
10: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
15: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
16: Deja de soñarlo. Vívelo.
15: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
17: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
18: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
18: Máster universitario en Radio COPE.
15: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
19: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
20: Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti el segon.
19: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
21: Esports.
4: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat. La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.

0: Hi ha una desena d'entitats a Barcelona que ofereixen allotjament a pacients i familiars que s'han de desplaçar a la capital catalana per rebre algun tipus de tractament mèdic de curta o llarga durada. L'any passat es van atendre més d'un miler de famílies i és una xifra que no ha parat de créixer. I aquí és on està el problema. Moltes peticions no es poden atendre per manca de recursos i, per tant, moltes famílies es queden sense una alternativa adequada mentre acompanyen els seus fills, els seus germans, els seus pares en moments tan complicats. L'any passat, 259 famílies es van quedar fora d'aquesta ajuda i això representa un 40% més que el 2024. La Fundació Jobert Figueres és una de les entitats que ofereix aquest suport i parlem ara justament amb la seva directora, que és la Paula Jobert. Paula, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs a veure, famílies que estan passant moments de molta angoixa, moments molt durs, que es queden sense aquest suport d'allotjament i llavors, clar, s'han de buscar la vida pel seu compte, assumint també unes despeses que potser no poden assumir perquè poden ser estades llargues, i hi ha molta gent que, a més, ve fora de Catalunya, no? Ve de la resta d'Espanya. Quina és la situació en la que queden aquestes famílies?
1: Venen d'arreu, venen de Catalunya quasi el 50% i la resta de tota Espanya. Situacions molt desesperades. Nosaltres ens han arribat famílies que t'expliquen que han dormit doncs, al passadís, en una sala d'espera de l'hospital, al cotxe o sota un arbre. I és un moment de molta vulnerabilitat, tant pel familiar com per la persona ingressada, i això els hi crea encara més angoixa en un moment ja de molta angoixa.
0: Clar, la pregunta és com s'ha arribat a aquesta situació, no? De no poder atendre a les famílies que ho necessiten, que és un problema de vivenda, no hi ha vivenda, perquè vosaltres en total, totes les entitats, crec que disposeu d'unes 55 vivendes que són al voltant de 156 habitacions. Amb això no n'hi ha prou, però què passa? No es pot accedir a més vivenda?
1: No, ja sabeu que l'accés a la vivenda actualment a Barcelona és molt complicat i els preus també han pujat molt. Fins fa 10 anys, persones amb una situació similar podien pagar una pensió a un hotel o podien llogar un pis per un mes, dos mesos, el temps que durés. Avui sabem que és impossible. No hi ha lloguers, no hi ha lloguers per barcelonins, encara menys per algú que ve de fora, i els preus dels hotels han pujat molt. També és cert que respecte al segle passat la gent vivia en pisos més grans i les famílies eren més extenses i aleshores era normal que algú acollís el cosí del cosí que ve del poble a tractar-se. Ara això no passa, tots tenim pisos petits i les famílies són menys extenses. Per tant, també és cert que avui ens ho deia la treballadora social de l'ICO, que cada vegada s'ofereixen més tractaments a més persones de més edat i, per tant, la població tractada i desplaçada cada vegada és més gran, afortunadament, perquè això afavoreix l'equitat a l'accés de la sanitat.
0: Estem parlant de pisos que busqueu les pròpies entitats o que us facilita l'administració? Com funciona aquest circuit de vivendes?
1: Jo et parlaré de la Fundació Jobert Figueres en aquest cas, perquè evidentment no puc parlar per les altres. Nosaltres en aquest moment gestionem 14 pisos, cap de propietat. Tenim lloguers de mercat, tenim lloguers socials cedits per l'administració i després tenim sessions gratuïtes d'alguna entitat privada.
0: I aproximadament quant de temps es queden les famílies en aquestes habitacions de mitjana, eh?
1: De mitjana, els pisos estan uns 35-40 dies. Tenim famílies que estan un any llarg i després tenim moltes famílies que per això tenim també convenis amb hotels que estan una o dues nits. Són gent que ve, per exemple, a fer-se un control, una revisió d'un tractament, però a les 8 del matí ha d'estar-se fent una analítica. Si tu vens de Tortosa o segons com vens, és molt difícil. I ens demanen poder estar la nit abans o la nit després, en funció d'això. Llavors tenim convenis amb hotels que ens cedeixen gratuïtament a habitacions d'hotels.
0: Però en la majoria de casos són tractaments llargs, per exemple, un tractament oncològic per un nen.
1: 6 mesos, mm-hmm. un any, és molt, molt freqüent.
0: Mm-hmm. Hi ha una dada, Paola, que il·lustra molt bé, no?, la magnitud del servei que feu totes les entitats i la necessitat que hi ha d'aquest servei, i és que l'any passat va oferir més de 86.000 pernoctacions, i que això és el mateix que omplir 5 vegades el Palau Sant Jordi, no? Això demostra que la feina que feu és molt, molt necessària.
1: És molt necessària, és molt, molt necessària. Nosaltres només allotgem 2 familiars i molt sovint un, perquè, clar, si has d'estar 1 mes i mig aquí, normalment només es desplaça un cuidador. I així i tot, les pernoctacions arriben a 86.000. Mm-hmm. És molt bèstia.
0: Sí, sí, sí, és una barbaritat.
1: Sí, sí, és d'una magnitud brutal. Bueno, però tenim la sort de tenir una ciutat que és un hub des del punt de vista sanitari, amb mm-hmm. hospitals que fan tractaments meravellosos. Tenim una sanitat molt potent, però ha de ser igual per tot el territori.
0: Mm-hmm. Clar, els recursos han d'estar al mateix nivell, no?
1: Clar, bueno, mm-hmm. Nosaltres sempre diem que a França, per exemple, al costat de cada gran hospital hi ha una casa per les famílies. Mm-hmm. I això seria com l'objectiu. L'administració construeix la casa que després la gestionen entitats privades, però està construït per la mateixa administració. Mm-hmm. Aquest és el somni, no?, en el que ens envirellem, de dir, igual que tractem la salut, hem de tractar tota la part social d'aquella família.
0: Mm-hmm. I a més està demostrat, Paola, que el fet de poder estar acompanyat, no?, en un entorn amable dels teus familiars té un impacte positiu en tot el procés de tractament, en la recuperació. Per tant, clar, és que sí, haurien de destinar
1: Totalment.
0: Més recursos.
1: Totalment, i avui ho explicava molt bé un malalt en la roda, en l'esmorzar que hem fet, mm-hmm. i ell deia, és que per mi que estava ingressat, saber que la meva dona tenia un lloc acollidor, còmode, confortable, era meravellós. Mm-hmm. Clar, és que l'angoixa que genera tenir el cuidador amb un silló i que no es pot dutxar i que menja entrepans del bar, són més dies d'hospital, perquè a més angoixa, més dolor, i s'allarga l'estada. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Exacte. I quin és el protocol perquè aquestes famílies arribin fins a vosaltres o qualsevol altra entitat, vaja?
1: Des de treball social dels hospitals.
0: Des del propi hospital.
1: Des del propi hospital, el servei de treball social, o l'infermera o la supervisora que detecta aquesta situació, deriva a treball social, i treball social té una fitxa online que es deriva a totes les entitats, que això també és un avenç molt important que vam fer fa 3 anys, i de manera ens arriba a totes, i llavors gestionem internament el millor allotjament i fer-ho el més eficient possible.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs segurament no som prou conscients del que representa estar un temps fora de casa per seguir un tractament, el cost emocional i econòmic també que això pot arribar a suposar, i afortunadament doncs, hi ha entitats com la vostra, Paola, que els hi posen una mica més fàcil, però clar, per poder arribar a tothom, evidentment, calen recursos, que sempre és el mateix problema.
1: Sí, tant. Moltes gràcies per...
0: Molt bé, Paola Jubert, directora de la Fundació Jubert Figueres, moltíssimes gràcies per la feina que feu, que és molt important, i gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
5: No, me ha entrado esto.

0: Pareu atenció a aquesta dada. En 9 de cada 10 accidents de treball mortals investigats el 2025, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 casos. Una dada especialment greu si tenim en compte que Catalunya lidera el rànquing de comunitats amb més mortalitat laboral de tot l'Estat. En el darrer any, 81 persones han perdut la vida a la feina i això suposa un increment del 19%. El que ens estem preguntant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra és què és el que està passant perquè la situació doncs hagi arribat a aquest extrem. Perquè no estem parlant de mala sort, sinó de protocols que fallen o directament de negligències. Què és el que hi ha darrere d'aquestes xifres? Ricard Álvarez, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs que 30 anys després de l'aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les morts als centres de treball continuen tenint les mateixes causes de sempre: caigudes en alçada, cops de calor o atrapaments. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, ha explicat que són tragèdies que es podrien evitar de forma senzilla perquè la tecnologia i el coneixement existeixen, però topen directament amb la falta de voluntat del teixit empresarial per invertir en la seguretat dels seus treballadors.
2: I si no es fa, és perquè no es vol fer inversions en això i perquè, bueno, es menysprea d'alguna manera la salut i la vida de les persones treballadores. No hi ha una altra explicació, no? És una qüestió de coneixement, és una qüestió de voler fer-lo.
1: El gran problema actual és la despersonalització de la seguretat. La gran majoria de les companyies catalanes prefereixen desviar aquesta obligació legal cap a serveis de prevenció aliens, un sistema d'externalització que el mateix mercat ha convertit en una fàbrica de burocràcia i papers repetitius, buits de prevenció real sobre el terreny.
2: És a dir, repeteixen les avaluacions de riscos, els plans de prevenció d'una empresa a una altra, i amb això cobren.
1: Ja.
2: Per tant, aquesta burocràcia, en bona part, està generada pel mercat.
1: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamen per això un canvi normatiu urgent que acabi amb la impunitat, endureixi les sancions i multipliqui unes inspeccions de treball que ara mateix es veuen incapaces de frenar la sagnia. Aquesta mercantilització de la salut laboral, de la qual parlava el sindicat, té un impacte directe i devastador en el dia a dia de les famílies, perquè darrere de cada percentatge hi ha projectes de vida trencats de cop de la pitjor manera imaginable. Ho ha denunciat avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra la presidenta de la plataforma 28 d'abril Stop Accidents, Anna Corres, qui lamenta que s'hagi imposat la cultura de la pressió i el benefici econòmic ràpid per sobre del valor de la vida humana.
3: Nosotros lo que hemos visto es una falta total de cultura preventiva, una manera de trabajar más la cultura del exceso, correr mucho, producir y no evaluar riesgos.
1: L'entitat de víctimes apunta que moltes avaluacions es fan fins i tot per telèfon, sense que ningú trepitgi mai la nau industrial o l'obra. Per capgirar aquesta dinàmica de sinistralitat, la recepta no passa tant per inventar noves lleis, sinó per aplicar de veritat el codi penal vigent i, sobretot, per imposar multes que facin mal a la butxaca de l'empresari negligent, igual que la societat ja ha assumit que es fa a les carreteres amb el trànsit.
3: Como ciudadanos entendemos y asumimos, si nos multan, que es la manera de que todos estemos mejor. Entonces, siniestralidad laboral debería de ser lo mismo. Que se lleven a cabo los juicios y que se implementen pues lo que el Código Penal dice. Más que endurecer es aplicar.
1: Una crida desesperada de les famílies afectades que exigeixen deixar de ser tractades com a simples recursos humans intercanviables per rebre, d'una vegada, el suport institucional necessari davant d'un drama silenciós que necessita un canvi de consciència social immediat.
0: Gràcies, Ricard. Doncs, com estem explicant, Catalunya lidera la sinistralitat laboral mortal a Espanya i darrere d'aquesta dada doncs, hi ha moltes vegades la negligència d'una empresa. Parlem amb la Reyes Solaz, que és la secretària nacional d'UGT a Catalunya i expert en salut laboral. Reyes, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Doncs a veure, per començar, en quin punt està ara mateix la protecció del treballador?
4: Ara mateix tenim sectors com la construcció o la indústria que són els accidents més greus i més mortals que acumulem en gran volum. No solament parlem de caigudes d'altura o d'atrapaments, sinó també d'accidents traumàtics. I el gran increment que hi ha en infartos i ictus, molt lligats a la pressió, a la precarietat i als riscos psicosocials.
0: És evident que hi ha nous riscos laborals, no? Que tu apuntaves que tenen molt a veure amb la pressió a la feina, amb la salut mental, amb una qüestió també de gènere. La llei de l'any 95 ha quedat obsoleta, evidentment. Com s'haurien d'integrar aquests riscos psicosocials i la salut mental en la nova normativa aquest any?
4: Clar, amb la nova llei de prevenció de riscos tenim que pensar que té 3 dècades des de l'any 1995. El món del treball ha canviat per complet i la llei s'ha quedat curta. Llavors, per primera vegada, aquesta llei, amb el canvi climàtic, amb la salut mental, amb la desconnexió digital, tenim que crear una figura tan necessària com és l'agent territorial de prevenció. Però vull ser franca amb tots i totes si estem en un punt que la llei encara no està aprovada. S'ha aprovat l'anteprojecte, ha començat la tramitació parlamentària, ara ve un laberint. Les enmiendas, comissions, votacions en el Congreso, passo per el Senado, i tots coneixem perfectament la fragmentació política actual i lo difícil que és treure davant normes socials i progressistes en aquest Parlament.
0: Que això és el pitjor que hi ha, no? La incertesa de quan això pot estar enllestit, que és un escenari incert totalment.
4: Exacte, perquè molts drets fonamentals que se queden atrapats en el càlcul partidista.
0: Vosaltres, Sent Reyes, demaneu també incorporar una visió de gènere en la prevenció, com en el cas, per exemple, de les toxines en el sector químic. Per què s'ha ignorat aquesta perspectiva femenina en la seguretat laboral fins ara?
4: Perquè falta la perspectiva de gènere, però sempre, en aquesta llei i en totes. Llavors, són noves realitats i ho demanem, que tot el que es faci sigui amb perspectiva de gènere. A més, els treballs feminitzats són els més precaris i, a més, no estan reconeguts com a enfermetats professionals.
0: Hi ha prou inspeccions, sancions a empreses que no compleixen la normativa? És a dir, el sistema de prevenció funciona o no funciona?
4: El sistema de prevenció tenim molts documents, tenim molts informes, molt per escrit, però no hi ha ni cultura, falta cultura preventiva. Les empreses pensen que això de la prevenció és un cost més addicional i que no és una inversió. Llavors, què demanem? Demanem, per suposat, més inspeccions i, a més, que les sancions posin més altes.
0: Més elevades.
4: Més elevades, exacte. No ho sé, nosaltres hem demanat en aquest any, per al 2026, que no tinguin per suposat bonificació, una sanció, i que s'equiparem amb la llei de protecció de dades. Mm-hmm. Segurament n'hi hauria menys accidents.
0: I quin missatge enviaries, Reyes, a una petita o mitjana empresa, no? que encara veu això de la prevenció de riscos com una càrrega econòmica i no com una inversió en el benestar dels seus treballadors?
4: Doncs que parli amb els treballadors, que necessita la participació sindical de les seves plantilles, que són qui jo coneix el lloc de treball, i per suposat que parli amb aquest contracti a un servei de prevenció, a un tècnic de prevenció, perquè tindrà una plantilla més sana. No estarem parlant tota l'estona de l'absentisme o nosaltres també diem del presentisme, que se l'han a treballar quan no estàs bé. I segurament en un entorn més segur treballarien millor, i el cost que suposa tenir un treballador de baixa mèdica estaria més que compensat amb la inversió en un bon plan d'avaluació de riscos.
0: Molt bé, doncs queda dit, eh? Sens dubte la sinistralitat laboral és un problema, ho diuen les xifres, vaja, s'ha de fomentar molt més aquesta prevenció a tots els nivells i està clar que totes les empreses s'hi haurien d'implicar. Reyes Solaz, secretària nacional d'UGT a Catalunya i experta en salut laboral. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Estate atento a lo que te voy a contar. El nuevo seguro de hogar de Línea Directa pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Quieres contarnos algo?
8: Escribe a Ángel Expósito.
7: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
8: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
9: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
10: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
9: Kiwis de Spring.
10: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
9: Todo claro. Todo en un kiwi.
10: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
9: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes. Spring.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.

0: Cada vegada està més a tocar l'esperada visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Serà una agenda intensa, amb moltes parades, i avui hem sabut doncs, una mica més sobre com serà un dels actes més multitudinaris, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper dia 10 de juny a la tarda. Hi haurà una àmplia representació d'autoritats, i seran els reis, els presidents dels governs central i català, uns 250 bisbes i cardenals i aproximadament 8.000 persones entre l'interior i l'exterior del temple, amb la idea doncs, que tothom hi pugui participar activament. L'acte servirà per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i culminarà, com dèiem, amb la benedicció de la Torre de Jesucrist amb 172 metres d'alçada i que converteix la Sagrada Família en el temple més alt del món. La Yolanda Canales té tots els detalls de com es desenvoluparà aquest acte.
1: La cerimònia tindrà dues parts. Primer, el papa presidirà una eucaristia a l'interior de la basílica i després sortirà davant la façana del naixement per beneir la Torre de Jesucrist en un acte que els responsables del temple defineixen com a molt senzill i humil. No han volgut donar més detalls per no espatllar la sorpresa. Durant aquest moment s'il·luminaran també tant la Torre de Jesucrist com la de Maria. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha explicat que l'objectiu és que la ciutadania de Barcelona tingui una participació activa. Per això s'han repartit 1.200 invitacions entre les parròquies de Barcelona per assistir a la missa a l'interior i 3.000 més per seguir l'acte des de l'exterior, a la plaça Gaudí, on s'instal·laran pantalles gegants.
2: És important remarcar la presència de ciutadans de la ciutat de Barcelona, tant en l'interior com en l'exterior de la Sagrada Família. En l'interior s'han repartit a través de les parròquies 1.200 invitacions per a poder acudir a lo que és la missa, y en el exterior se han repartido también a las parroquias 3.000 invitaciones para que sean repartidas también entre los ciudadanos. Por tanto, del aforo total de 8.000 personas, 4.000 personas serán ciudadanos de la ciudad de Barcelona.
1: En total, doncs, hi haurà unes 8.000 persones seguint la cerimònia, 4.000 dins la basílica i 4.000 més fora. A l'interior també hi haurà una important representació institucional i eclesiàstica. Està confirmada la presència dels reis, del president del govern, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Salvador Illa, així com d'uns 200 bisbes i cardenals arribats de diferents països. La celebració, com no, també ha despertat una gran expectació mediàtica. De moment, ja han demanat acreditació uns 1.600 periodistes d'arreu del món. I què suposarà aquest esdeveniment? Doncs repetir les mateixes emocions de la visita de Benet XVI, segons explicava Xavier Martínez.
2: El 10 de junio de 2026 vamos a vivir algo parecido a lo que vivimos en el 2010, ¿no? Si en aquella oportunidad el mundo pudo descubrir el interior de la Sagrada Familia, en junio el mundo podrá descubrir las torres de la Sagrada Familia, ¿no? Y por tanto creo que vamos a vivir con mucha emoción y que va a ser otro recuerdo que nunca más se nos olvidará de nuestra memoria, ¿no?
1: Els responsables de la Sagrada Família també han deixat clar que tots els actes del centenari de Gaudí, inclòs aquesta visita papal, es finançaran íntegrament amb aportacions d'empreses col·laboradores i tindran un cost global de 3,2 milions d'euros. I no, el papa no pujarà a la Torre de Jesucrist, entre altres coses, perquè ningú no ho podrà fer fins al 2028. Des de la Basílica també són conscients que la visita de Lleó XIV generarà una gran expectació i diuen que l'Ajuntament està estudiant quina ha de ser la mobilitat aquell dia i ordena al públic.
0: Gràcies, Yolanda. Doncs molta expectació, evidentment, al voltant d'aquest acte a la Sagrada Família i de totes les parades que farà el papa Lleó XIV a Barcelona. Seguirem molt pendents i ho anirem explicant. Hasta luego.
3: ¡Hasta luego!
4: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Volver por fin a casa, vivir donde siempre has soñado, convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
8: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
9: Sí.
8: Ponga el PIN.
9: No, póngalo usted, 4504.
10: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
11: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
3: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas.

0: del llarg de la vida, o sigui, no desapareix.
1: O sigui, té un component hereditari, no?
0: Sí, aquesta forma primària sí que té un component hereditari. I després les formes generalitzades sí que a vegades poden aparèixer més tard, en relació a vegades amb algunes altres malalties endocrines, per exemple, i s'ha de tractar la causa per evitar aquest excés de sudoració.
1: I pot afectar a qualsevol persona o hi ha determinats perfils, més enllà d'aquest component hereditari? Perquè potser hi ha persones que no tenen ningú a la família amb aquest problema.
0: Sí, no, en principi, sempre que tens davant de la periodosis has de descartar que no hi hagi aquests antecedents familiars, però, per exemple, no hi ha diferències entre sexes, no és més freqüent en homes que en dones, per exemple. Sí que és veritat que un altre grup d'edat en el que pot aparèixer són en dones després de la menopausa, això també és força freqüent, aquesta bona afectació més del pol cefàlic.
1: I el més important, doctor, això té solució? Es pot pal·liar o es pot tractar? Pot desaparèixer?
0: Sí, tenim tractaments, no? Tractaments sobretot per controlar-ho, i després fins i tot en les formes localitzades també podem fer un tractament definitiu que és la cirurgia, no? Generalment sí que és veritat que aquesta ens la reservem en aquells casos en què el tractament mèdic no ha sigut suficient, però sí que saber que tenim tractaments tòpics amb cremes, infiltracions de toxina botulínica, per exemple, o alguns aparells que ens ajuden a controlar-ho.
1: Tractaments que es poden aplicar ja des de petits o s'ha d'esperar una mica?
0: Sí, en general ja des de... Clar, tampoc això és una malaltia que veiem en nens molt, molt, molt petits.
1: No, però ja adolescents, per exemple.
0: A partir de l'edat, adolescents i tal, no hi ha cap problema per començar aquests tractaments.
1: També hi ha productes que es venen a la farmàcia, no? Per si et suen molt els peus, tot això, és efectiu realment?
0: Bueno, és a dir, en formes lleus sí que pot arribar a controlar-ho, no? Són productes que estan basats en sals d'alumini, sobretot, que el que fan és fer un efecte antitranspirant, no? I en casos lleus sí que pot controlar-ho. En casos més greus, tot i que utilitzant aquests productes no sol ser suficient i s'ha de fer alguna cosa més.
1: I hem de deixar molt clar, doctor, que no és una qüestió de mala higiene, no? O de falta d'higiene, ni que tampoc es pugui controlar només relaxant-te, sinó que és una condició sobre la que no tens cap tipus de control.
0: Exacte, i a més, fins i tot el problema d'això és que genera un estrès, l'estrès el que fa és augmentar encara més la sudoració, o sigui que no té res a veure ni amb un problema d'higiene, ni és algo que es pugui controlar sense només relaxant-se.
1: Molt bé, doncs amb totes aquestes explicacions segur que hem ajudat a entendre una mica millor què és això de la hiperhidrosi, que afecta a moltes persones amb un impacte evident en la seva qualitat de vida. És més habitual segur del que sembla i vaja, afortunadament com vostè comentava, hi ha tractaments disponibles per pal·liar una mica els efectes i sempre s'ha de consultar els professionals. Àlvar Marc, metge adjunt del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Estàs escoltant
3: COPE Tarragona. 90.